0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

passar per casa teva i no poder abraçar-te un cop més ens costarà, però com ens has dit sempre, tot és qüestió de...

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Esquerra Republicana, Junts Lloret i Tots per Lloret exigeixen explicacions a l'alcalde per la seva absència durant l'emergència de l'Inuncat del cap de setmana passat. Avui parlarem amb un representant d'aquests tres partits polítics i també donarà resposta l'alcalde Adrià Lameles.

0: Els tres grups de l'oposició asseguren que han tingut coneixement a través de la informació publicada per Girona Notícies que l'alcalde Lameles estava fora del municipi durant l'episodi de fortes pluges en un viatge de caràcter privat. Aquests tres partits creuen que és molt greu que a hores d'ara l'alcalde encara no hagi donat explicacions públiques als lloretencs i les lloretenques sobre la seva absència. El que més els preocupa, afegeixen, no és que l'alcalde destini el seu temps personal a fer el que vulgui, sinó que no delegués l'alcaldia a una altra persona, sabent amb antelació que Lloret estaria en situació d'emergència. Com a portaveu d'un dels tres grups, municipals, entrevistarem el líder d'Esquerra Republicana, Albert Ferrandez. I tot seguit parlarem amb l'alcalde, Adrià Lameles, que hi donarà resposta. Molt bon dia a tothom, us donem la benvinguda al Bon Dia, Bona Hora. Avui és divendres 9 d'octubre i a banda del tema que acabem de presentar, què més explicarem avui? Programa molt farcit de contingut. Ens ho avança en Josep Altafulla, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Ens visitaran dos representants sindicals de la policia local de Lloret, Òscar García i Gabriel Romero. Volen valorar una sentència que dona la raó parcialment a un caporal de la policia local de cobrar els complements de nocturn i festivitat en les pagues extraordinàries. També ens explicaran com està el conflicte amb el conveni laboral de l'Ajuntament i per què no es van celebrar els actes de commemoració del Dia del Patró el dia 29 de setembre. En aquest cas, la resposta la donarà la regidora de Recursos Humans, Míriam Rodríguez. Amb la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, parlarem del concurs d'aparadors de Halloween que ja té les inscripcions obertes. I també li preguntarem com a regidora de Patrimoni Cultural com ha anat el Fòrum de Jardins Històrics que s'ha celebrat aquesta setmana a Atenes. També aprofitarem l'entrevista per preguntar-li pel tancament temporal dels jardins de Santa Clotilde per motius de seguretat. Demà és 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Per això escoltarem el psicòleg lloretenc Isaac Lloberes, que parlarà de la importància de la salut mental i de com podem actuar en cas de patir-la nosaltres o algú del nostre entorn. Més temes al Bon Dia, Bona Hora. La setmana vinent hi ha tres jornades de donació de sang a Lloret, dilluns, dijous i divendres. Ens en donarà els detalls Mireia Blanco, del Banc de Sang. I aquest dimecres va passar per Lloret la flama dels Special Olympics que se celebren aquest cap de setmana a Tarragona. Escoltarem una de les participants que és de Lloret, Susana Becerra, i també el regidor d'Esports, Frederic Guic. També en Esports farem repàs de l'agenda del cap de setmana i per acabar, si tenim temps, farem un repàs de les activitats culturals que tenim programades. Avui, Massília, al teatre, i diumenge, programa a part amb Vicky de Clascar a la capella dels Sants Metges.
0: Déu-n'hi-do, tot el que tenim també, deixa'm afegir que Lloret en Comú organitza una assemblea oberta a tothom demà dissabte a les 7 de la tarda al Puntet per parlar sobre els pressupostos. Veurem què ens... Tot el que anem explicant avui segur que ens passem d'hora perquè tenim molts de temes, però és important explicar-ho tot aquí al Bon Dia, Bona Hora, on també us oferirem ara mateix la previsió meteorològica i un repàs de l'actualitat general. Donem pas a aquesta nova edició del programa que fem possible aquí en directe, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns

0: A divendres de 8 a 9 del matí.
1: I suposo que ja heu notat aquest descens de temperatura que ens avisava en Xavi Segura, i a més, canvi de temps radical de cara al cap de setmana, perquè sembla que tindrem un cap de setmana tranquil, sense pluges. A veure què ens diu a la seva crònica. Xavi, molt bon dia.
2: Bon dia. Canvi radical de temps avui. Deixem enrere els núvols, la pluja de les últimes hores, i avui el sol dominarà sense pràcticament matisos, i evidentment ja no s'esperen precipitacions ni aquí a Lloret ni enlloc de Catalunya, per primer cop a tot el país des que va començar el mes d'octubre. Per tant, torna la calma, situació marítima encara una mica alterada, però millorant, i sobretot el que hem notat és aquesta clara, contundent baixada de les temperatures, que ahir ja va fer que l'ambient fos força fresc durant tot el dia. Avui pocs canvis pel que fa a les màximes, per tant, termòmetres a ratlla, lleugerament per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i una màxima que amb prou feines arribarà als 21-22 graus després d'una nit en què els termòmetres han tocat fons. Fredor a primeres hores, que tornarà també un cop es faci de nit. Per tant, ambient de plena tardor que també es mantindrà de cara al cap de setmana, sobretot durant les nits, però les màximes s'aniran recuperant i normalitzant una mica per l'època de l'any. Amb un temps tranquil, un cap de setmana realment aprofitable, i només de cara al diumenge hi haurà alguns intervals de núvols més, però sense més conseqüències. De moment no es veuen noves pluges a la vista.
1: Doncs gràcies, Xavi. Tindrem aquests dies de tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera. Ara mateix tenim aquí a Lloret una temperatura de 10 graus, la humitat que se situa al 80%, i de les pluges d'ahir, Josep, què en podem dir?
3: Doncs que en Jaume Masdevall ens indica que han caigut 22 litres per metre quadrat ahir en el ruixat que va fer tarda vespre.
1: Doncs també recollim aquesta dada. Fins aquí la previsió del temps.

0: I quan són les 8:07 volem posar-nos al dia de l'actualitat general. Fem un cop d'ull ràpid, que no tenim molt de temps, al primer de tot el que diuen les portades.
1: Els titulars més rellevants de la premsa escrita en aquesta jornada. Diari de Girona obre dient Adamet invertirà 100 milions a la planta de Riells i Viabrea. Es tracta de la farmacèutica de capital polonès que modernitzarà les instal·lacions. També llegim que els sectors públic i privat es conjuren per accelerar la transició verda i que Cadaqués rebutja el projecte de reintroducció de la foca monjo. En gastronomia, Jaume Subirós, del motel Empordà de Figueres, guanya el Premi Nacional. El diari Ara obre dient que la precampanya es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal. I també en fotografia il·lustrativa, Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk. El Mundo, el diari El Mundo, ofereix la notícia que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin ells mateixos els candidats. Diari La Razón, el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure en les llistes a indignats de Sol. També llegim al diari La Razón que la Fiscalia veu indicis contra el PSOE, però rebutja imputar-lo ara. El diari El País, Partit Popular i Vox inicien la campanya amb una clara avantatge en aquesta cursa al 29N i que Mari Carmen monopolitza la precampanya. Milers de persones marxen a memòria de Mari Carmen en fotografia il·lustrativa a tota plana. La Vanguardia diu que l'aspre dol per Mari Carmen augura una campanya electoral bronca i en fotografia il·lustrativa Putin s'ensanya amb els civils ucraïnesos. La poeta canadenca Anne Carson guanya el Nobel per la seva audaç i inventiva obra. És una altra de les notícies a La Vanguardia. A El Periódico de Catalunya, Espanya obligarà les energètiques a blindar les reserves de gas i cop a la resistència russa. Rússia llença bombardejos indiscriminats contra civils a Ucraïna. Al diari ABC, Viedma ratifica el jutge que les clavegueres del PSOE van anar per a les seves filles. I també llegim en primera plana que l'esquerra amenaça amb escalfar el carrer amb l'excusa de Mari Carmen.
0: Doncs això veiem a les portades, notícies molt similars. En els portals digitals sí que a l'ACN destaquen el titular que el temporal redueix un 14% al trànsit a l'àrea metropolitana i fins un 36% a l'AP7 a Girona el diumenge. Les validacions al metro cauen entorn d'un 20% respecte a un cap de setmana normal. I també a l'ACN, en plana cultural, arrenca el 59è Festival de Sitges amb una gala inaugural com homenatge al fundador del grup Filmix, Julio Fernández. Perquè fa el 3CAT, l'habitatge és el tema més destacat, amb diferents notícies, per exemple, doncs un reportatge sobre la repercussió social de la mort de Mari Carmen Abascal, de la tristor a la mobilització, i diu que aquesta mort ha polaritzat el debat en una precampanya marcada per l'habitatge, i la notícia principal és amb aquest titular. Iris, Jolanta i O Jasmine, les altres Mari Carmen, símbols de la lluita pel dret a l'habitatge al món. I de la plana esportiva, el titular principal és que el Barça renova Xavi i Espart fins al 2030.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
5: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
6: All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
7: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
8: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
9: Connecta amb la teva ràdio, Nova Ràdio Lloret.
10: Bon dia, bona hora.
0: Un minut i arribarem a un quart de nou. Comencem a desenvolupar temes que ja sabeu que avui anem molt farcits de contingut. I el primer de tot és en plana política, que Esquerra Republicana, Junts Lloret i Tots per Lloret exigeixen explicacions a l'alcalde per la seva absència durant l'emergència de l'Inuncat del cap de setmana passat. Els tres grups de l'oposició asseguren que han tingut coneixement a través de la informació publicada per Girona Notícies que l'alcalde Lameles estava fora del municipi durant l'episodi de fortes pluges en un viatge de caràcter privat.
1: Aquests tres partits creuen que és molt greu que a hores d'ara l'alcalde encara no hagi donat explicacions públiques als lloretencs i les lloretenques sobre la seva absència. El que més els preocupa, afegeixen, no és que l'alcalde destini el seu temps personal a fer el que vulgui, sinó que no delegués l'alcaldia a una altra persona, sabent amb antelació que Lloret estaria en situació d'emergència.
0: Com a portaveu d'aquests tres partits de l'oposició, parlem amb el líder d'Esquerra Republicana, que és Albert Ferrandez. Molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Per què demaneu aquestes explicacions a l'alcalde?
11: Bé, perquè és el mínim que li podem demanar al nostre alcalde. Hauria d'haver sigut ell qui de manera de motu pròpia hagués sortit a explicar què està passant i per què hi ha tant d'enrenou a les xarxes socials, però com ja ens té acostumats l'alcalde de Lameles, doncs amaga el cap sota l'ala i espera que passi tot. I escolta'm, i segur que hi haurà molta gent que se n'anirà oblidant, no?, pel camí, però al final per això està l'oposició, per fiscalitzar la tasca del govern, i quan el govern no fa les coses bé, o nosaltres creiem que no les ha fet bé, perquè com que no ho han explicat, doncs estem aquí per això, per demanar explicacions.
0: I regidor, com creieu que hauria d'haver actuat correctament?
11: Bé, jo crec que hi ha una cosa que potser no s'ha entès bé, i jo crec que també la gent doncs potser no ha llegit el nostre comunicat, o potser som nosaltres que no ens hem sabut explicar bé, eh? Nosaltres en cap cas, en cap moment, qüestionem el dret al descans de ningú. Ni el dret del descans, ni el dret a agafar vacances, ni el dret a fer un viatge, sigui amb la família, sigui amb els amics, sigui per feina, això no entra a cap de vaja, en res del que nosaltres hem explicat a la nostra comunitat, i per tant en el comunicat que hem fet els tres partits, i en aquest cas jo parlo per també, bueno, jo puc parlar més per Esquerra Republicana, no? El que està clar és que no calia ser evident, doncs, per saber que hi havia alertes. De fet, una cerca molt ràpida m'ha fet veure que l'Agència Catalana de Notícies el divendres al matí ja deia que la selva marítima tindria un avís vermell de 5 sobre 6 per la matinada del diumenge. I, de fet, aquell mateix dia ja deia que tant tot el dissabte com la resta del diumenge estarien en avís groc. Per tant, les alertes estaven des del dijous a la nit, també. L'alcalde el divendres, entenc que al vespre, decideix continuar endavant amb un viatge. Insisteixo, no qüestionem si l'hauria d'haver fet o no. Això ho haurà d'explicar ell, que per això és l'alcalde i per això és ell qui va fer el viatge. El tema és que mentre ell va decidir que podia continuar endavant amb aquest viatge, com pot ser que no deixés clar qui quedava al capdavant, doncs, de la gestió, si passava alguna cosa, doncs, d'aquestes alertes meteorològiques. Els regidors de l'oposició, i entenc que també els del govern, i també els caps de departament de l'Ajuntament, quan l'alcalde s'absenta del municipi, doncs rebem un decret d'alcaldia on el mateix alcalde diu de tal dia no hi seré, i aquesta persona és la que es queda responsable. Mm-hmm. I aquesta vegada això no ha passat. I sí que poden dir que el ROM, que el reglament municipal, diu que si són menys de 24 hores el substitueix no sé qui o el substitueix no sé quan. Però aquesta vegada estava claríssim i hi havia alertes i ens estaven avisant que la situació seria perillosa i que, com a mínim, haurien d'haver-hi reunions del gabinet de crisi, com va haver, haurien d'haver-hi reunions com va haver de sol·licitar l'oposició, perquè no va sortir, òbviament no va sortir l'alcalde perquè no hi era, però no va sortir del govern ni de ningú doncs convocar els portaveus de l'oposició per explicar-nos quines havien estat les conseqüències d'aquests aiguats. Vam haver de ser nosaltres qui ho demanéssim. Tot això, qui és que hauria d'haver assumit aquestes responsabilitats? Aquesta és la pregunta que nosaltres fem. I com que han passat ja més de 48 hores, que la notícia s'ha fet pública, que tothom està dient la seva, però aquí l'únic que no està parlant i que és el que a nosaltres ens interessa escoltar és l'alcalde, doncs nosaltres fem aquest comunicat. Perquè el que nosaltres volem és que l'alcalde ens expliqui quina idea tenia o com havien planificat que solucionaria o que, com a mínim, que encararien les problemàtiques que es poguessin derivar dels forts aiguats que va patir el municipi. Ens expliqui si realment, perquè a nosaltres ens consta que ha estat així, si realment, quan hi havia problemes i la gent trucava a la policia, al cap de la policia, al cap de la brigada, qui sigui, dins de la casa, l'estructura orgànica de la casa, si no va haver-hi cap acció que s'hagués de desenvolupar, que algú digués això un moment, perquè no sé a qui li hem de preguntar si ho podem fer o si no ho podem fer. Aquest és el problema més gros. Ja ens consta a tothom, i segur que molta gent de la que ens està escoltant ho sap, que encara, a data d'avui, encara, i això és per manca de planificació, doncs hi ha problemes que no s'han solucionat. Encara hi ha carrers que tenen esllavissades però no hi ha passat ningú. Fins ahir encara hi havia petits comerços de segons quines zones que tenien la porta plena de fang i no havia passat ningú, i això és falta de planificació, i això és el que nosaltres reclamem: quina planificació hi havia i com es va executar, i que surtin i ho expliquin, que és el que no han fet. Simplement és el que nosaltres reclamem.
0: Doncs ara mateix traslladarem aquestes preguntes a l'alcalde aquí a la ràdio, Albert Ferrandez, com a portaveu d'Esquerra Republicana, però en aquest cas com a portaveu d'aquest comunicat conjunt amb Junts Lloret i Tots per Lloret. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Sí.
11: Maria, si em disculpes, us vull robar un minut més, perquè és veritat que aquesta notícia doncs ha portat més cua i crec que també és de rebut que ho comentem. Doncs s'ha generat un cert rebombori, un cert debat al voltant d'una foto que ha publicat un mitjà de comunicació, en aquest cas on també nosaltres la vam veure, no? I sobre si aquesta foto s'ha filtrat o el que passi, no? I jo crec que també vull deixar clar un missatge, òbviament aquesta foto no té res a veure amb nosaltres i no surt de l'oposició, surten altres persones lloretenques, que fins i tot doncs jo puc apreciar personalment, i em voldria solidaritzar amb elles, perquè certament algunes persones utilitzen les xarxes socials, a més, amb això que ara permet, no?, de fer-ho amb anònim i sense haver de donar la cara, i les utilitzen doncs, per dir absolutes barbaritats i quedar impunes. A nosaltres això ens sembla una falta de respecte, ens sembla absolutament intolerable, i per nosaltres, i per tant, bé, jo volia dir això, no?, que ens posem al costat doncs, d'aquestes persones que estan patint en aquests moments, ens solidaritzem amb ells, si podem fer alguna cosa per ajudar-los, aquí estem, però vull deixar clar que aquest no és el tema que a nosaltres ens ocupa, mai és el tema que a nosaltres ens ha ocupat, insisteixo, ens dona igual què fes l'alcalde i amb qui ho fes, a nosaltres el que ens importa és que l'alcalde, en un moment molt delicat per Lloret de Mar i pels lloretencs i les lloretenques, no estava aquí i no va deixar clar qui havia d'assumir les seves responsabilitats. I si ho va fer, que ho expliqui, i més si ara el podrem sentir. Estarem encantats de fer-ho.
0: Doncs ara el sentirem, i és cert que hi ha persones que sortien en aquesta fotografia doncs, que han mostrat el seu malestar a través de les xarxes socials. També doncs, ens hi sumem. Al final, la vida privada de cadascú ha de ser això, vida privada, i no hi ha dret, no?, doncs, de vegades desbombar certes coses. En tot cas, ens sumem també a aquestes paraules. Com deia Albert Ferrandez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
11: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I saludem ara, quan el rellotge marca les 8:23, a l'alcalde Adrià Lameles, bon dia.
12: Molt bon dia, Maria.
0: Doncs acabem de sentir Albert Ferrandez, que ha volgut matisar molt, que no entra en exactament què és el que estava fent l'alcalde diumenge quan hi havia els aiguats a Lloret, sinó el problema que no fos el municipi ni hagués delegat. Quin és el posicionament com a alcalde?
12: Bueno, en primer lloc vull deixar clar, Maria, que contesto a la ràdio del municipal i a tota la ciutadania. En cap cas vull contestar a l'oposició, perquè aquesta oposició no s'ho mereix, després d'haver vist aquest comunicat, també després aquest comunicat que s'ha transmès a la premsa, també per enviar la meva foto que va córrer, i crec que el que toca a mi, òbviament, és explicar el que li interessa a la ciutadania, que és aquestes acusacions falses cap a la meva persona i defensar-me. Crec que s'han passat línies vermelles, crec que tampoc ens tenen, diguem, no ens sorprèn, perquè aquest comportament, doncs, per desgràcia, per aquests tres partits de l'oposició, doncs, no és estrany, però crec que també s'han de posar límits. S'han de posar límits perquè comportament així afecta la vida personal, la meva, però sobretot del meu entorn, que és el que més em preocupa i més em dol, doncs no hauria d'estar permès i no s'hauria de realitzar. Per desgràcia, són formes de política que cada vegada es veu més sovint, però crec que no ajuda ni a la democràcia ni a l'exemple que haurien de donar. Jo vaig marxar de viatge personal el divendres a migdia, quan no hi havia constàncies, diguem, intangibles i reals de que això podia succeir a nit de dissabte, a tarda de dissabte, a nit de matí de diumenge, i per tant em vaig viatjar. Un cop allà, òbviament, doncs, la dificultat de tornar, i vaig tornar diumenge a la nit. La meva primera tinenta d'alcalde exercia perfectament, i com molt bé ha dit serveis jurídics, el 24 hores que l'alcalde està fora, per tant, a migdia del dissabte ja estava en plenes capacitats jurídiques per prendre qualsevol tipus de decisió. Per tant, amb aquest tema, una altra falsetat, el poble estava totalment cobert amb les responsables que pertoquen, quan l'alcalde, per motius X, tant laborals com personals, ha de marxar del municipi, i per tant també alhora, òbviament, jo també estava amb el meu telèfon disponible, contestant, enviant missatges, vull dir que això, però que aquí podia exercir perfectament la feina de respondre a qualsevol tipus i prendre qualsevol tipus de decisió, i estava lluit i tenia les capacitats per fer-ho. Per tant, jo tampoc vaig poder, bueno, el diumenge al vespre vaig tornar i a treballar per recuperar la normalitat del municipi, que ho han fet de forma excel·lent, que vull felicitar tant la tinenta d'alcalde, que es va quedar al capdavant, però sobretot els treballadors municipals, tota la gent involucrada, tots els departaments de l'Ajuntament i col·laboradors, parlo també de bombers, parlo de l'ADF, parlo dels voluntaris de Protecció Civil, parlo de Mossos d'Esquadra, parlo de la resta, també empreses externes que ens han ajudat. Crec que, per sort, no hem tingut cap incident molt greu a Lloret de Mar, i porten tota la setmana treballant-hi, portem un seguiment de tots els temes que encara queden pendents, que cada vegada queden menys, i que creiem que avui i poder, poguéssim, pocs dies ja arribarem a una certa normalitat de tot el nostre municipal. Ja queden temes puntuals, però el que també m'agradaria destacar és que no es pot sortir i amagar el braç quan s'ha llançat la pedra. Vull dir, jo crec que això és poc seriós, crec que denota un error important de no creure que la política hi ha límits. Jo crec que aquests límits s'han de mantenir. Crec que, òbviament, no, per desgràcia, jo no, en cap cas m'hauria agradat estar fora de Lloret en una situació com aquesta. Tothom que em coneix sap que m'hauria agradat doncs, estar a sobre de tot i per, bueno, per circumstàncies doncs, no estava fora. Crec que s'ha de respectar que l'alcalde pugui marxar temporalment, vull dir, no és que marxi molt, al contrari, i crec que també s'ha, si hi ha algú, sobretot l'oposició, vol tenir alguna pregunta i no anar a fer mal personal a mi i al meu entorn, doncs és tan fàcil com tocar-me, és tan fàcil com preguntar-me si, escolta, qui s'ha quedat d'alcalde, qui no, qui ha posat a terme aquest projecte, qui no, i així se solucionarien aquests problemes. Però crec que aquesta oposició, desgraciadament, doncs no vol això, vol anar a altres camins, els seus motius seran, i crec que s'han creuat línies vermelles, i no per tant per mi, sinó també per només per mi, que per el meu entorn, diguem, que per mi.
0: I, alcalde, només per tenir-ho clar que la ciutadania doncs, no sap exactament com funciona això, perquè dius que el viatge començava divendres a la tarda, si l'alcalde marxa a tot un cap de setmana, hi ha d'haver-hi ja una delegació de l'alcaldia, i era aquesta delegació, o si, com funciona? A partir de quan hi ha d'haver-hi la delegació més enllà que hi havia aquesta situació d'emergència? No sé si m'explico amb la pregunta, eh?
12: Sí, sí. Jo vaig marxar, que consti, divendres al migdia. Vaig marxar divendres al migdia i, segons el servei jurídic de l'Ajuntament, un cop l'alcalde està fora més de 24 hores, la primera tinenta d'alcalde passa a ser bueno, de facto, l'alcalde accidental. Per tant, 24 hores ja s'exercia. Vull dir, el que no es pot qüestionar és que aquí no hi hagués ningú al timó perquè és mentida. Perquè és mentida. Vull dir, estem parlant que això és el que va succeir. Per tant, jo crec que afirmar o posar en dubte o qüestionar doncs, aquesta situació és mentir.
0: Per tant, això que es comenta que hi havia, per exemple, la policia doncs, que no sabien qui manava en aquell moment i tal, això seria, no seria cert?
12: Totalment incert, és mentida. Tothom sabia qui estava al capdavant, tothom sabia... Òbviament tothom que pertocava, eh? no tot el poble, però tothom que serem coordinats i per tant, apartament tenim un sistema de comunicació integral de tots els caps de departament implicats en aquesta matèria i tots els col·laboradors, com dic, com Mossos d'Esquadra, Bombers o Protecció Civil, que ja ens van coordinar de la millor manera que es va fer. Vull dir, jo insisteixo i aprofito per agrair tota la feinada dels servidors públics i col·laboradors per la gran tasca i que la veritat és que va ser molt complexa gestionar-la. I la veritat és que aquí a Lloret de Mar, doncs, dintre de tot, comparativament parlant amb altres llocs, doncs podem estar dintre de tot satisfets.
0: I, clar, volia preguntar també perquè abans doncs, hem sentit que queden pocs dies per tornar a una certa normalitat. Quina és la situació ara mateix després d'aquesta setmana que ha estat tan inestable però que, per sort, no hi ha hagut cap altre episodi tan fort com el de diumenge. S'ha anat podent treballar. Ara mateix, la situació al municipi, quina és?
12: Ja estem pròxims a arribar a una certa normalitat. És veritat que allà en queden alguns terrenys, algunes zones d'urbanitzacions, que encara hem d'acabar de condicionar el terra, la sorra, els accessos, però a dia d'avui doncs, ja s'ha fet molta feina aquests darrers dies per pujar-ho al dia, troncs que havien caigut on no tocava, situacions de carrers que no estaven en perfecte estat, sorra o material natural extès per la carretera o per finques privades, i dintre de l'espai públic, doncs ara ja estem ja ben aviat, jo crec que els pròxims, avui, si no els pròxims dies, pocs dies, ja a tot el municipi doncs podem esperar que arribi la normalitat que toca, tot i que sí que s'ha fet una feina molt més gran al principi de setmana per posar-ho al dia, els carrers principals, les connexions amb urbanitzacions, etc. I ara també toca doncs, també donar un cop de mà a tots els particulars i empresaris que han patit els seus locals o les seves vivendes, doncs algun tipus de problema, inundacions o trencaments d'objectes que esperem també que col·laborar-hi per ajudar a que rebin les ajudes necessàries i que tot vagi alineat a tornar a la màxima normalitat possible.
0: Doncs alcalde de Lloret, Adrià Lameles, agraïm haver atès aquesta trucada de la ràdio per donar aquestes explicacions que demanava l'oposició, però que al final, com dèiem al principi de l'entrevista, les demanava la ciutadania. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
12: Moltes gràcies, Maria. Molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Dos minuts passen de 9:15 i anem ara amb una altra qüestió també polèmica. Tornem a parlar un dia més aquí al Bon Dia Bona Hora de la policia local de Lloret, en aquest cas per explicar que ha guanyat parcialment la primera batalla judicial contra l'Ajuntament pels plusos de nocturnitat i festivitat. Des del consistori, però, estan estudiant la sentència a fons i en els propers dies decidiran si apel·len.
1: El portal digital Girona Notícies ha publicat recentment que el jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha reconegut en una sentència del 30 de setembre el dret d'un caporal a cobrar aquests complements en les pagues extraordinàries i estableix el pagament dels endarreriments dels 4 anys no prescrits. La resolució també obliga a pagar els endarreriments corresponents als 4 anys anteriors a la reclamació administrativa amb els interessos legals que corresponguin.
0: Ens visiten els estudis de la ràdio Gabriel Romero en representació de CIPFEPOL. Molt bon dia.
2: Bon dia, Maria.
0: I Òscar García com a representant del sindicat CESIF. Bon dia.
3: Bon dia, Maria.
0: Els temes jurídics sempre són força complexos. En tot cas, des dels sindicats policials, com es valora aquesta sentència?
3: Bueno, desde ambos sindicatos estamos muy satisfechos con la sentencia, pero tampoco nos ha sorprendido porque es una reclamación que viene recogiéndose por parte de un montón de colectivos de policía local de toda Cataluña y, bueno, incluso de España, en el sentido de que lo que se solicitaba era simplemente, si me permites, es una demanda por la que se solicita que durante los durante la situación de vacaciones IT o bajas y permisos retribuidos, pues se tiene derecho a cobrar la festividad y la nocturnidad, si bien establecido por la jornada habitual o por calendario o por turnos. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo con el ayuntamiento de esta sentencia, varias sentencias ya que son en casación, es decir, para hacer común en la doctrina, es decir, no me sale ahora la palabra, perdona, pero es en casación, es un recurso del Tribunal Supremo para adecuar la doctrina, es decir, para en aquellos casos en los que hay duda, vamos a decir, no sé cómo explicarlo, ha creado jurisprudencia y entonces, pues evidentemente debía de aplicarse, ¿no? Nosotros es una cosa que veníamos pidiendo y que siempre estaban planteándose si era de aplicación o no para el colectivo que había reclamado. Nos decían que no, porque las circunstancias eran especiales, eran diferentes. Nosotros defendíamos todo el tiempo que no, que nos tocaba también a nosotros, y por eso estamos satisfechos, porque una vez más ha dado la razón a un colectivo como la policía local.
0: Segons ens han explicat des de l'Ajuntament, hi ha una altra sentència que està a punt de dictar-se també per un cas similar. Caldrà veure què és el que dictamina el jutge en aquest cas, també a veure si finalment l'Ajuntament apel·la o no. Per tant, és una cosa que potser no es tancarà ja, sinó que tardarà. Però en tot cas, si aquesta sentència finalment fos ferma, favorable, i la nova també, etcètera, clar, què és el que demanaríeu? Perquè seria, voldríeu que s'extengués a tots els altres treballadors, o com ho afronteu, això?
4: Hola, bon dia, Maria. Mira, el que ha dit el company, el contenciós que vam ficar a través de, en aquest cas, CIPFEPOL, però bueno, anem ficant contenciosos tant el CESIF com CIPFEPOL. Aquest contenciós primer ens dona...
0: Cavi, perdona, et pots apropar una mica el micro? Perdona,
4: sí. Aquest contenciós ens dona la raó. Per què? Perquè considera que tots els aspectes que reclamaven, que ha explicat l'Òscar, són admesos, i d'una manera, encara que diu que és admès parcialment, s'ha d'explicar primer que la sentència aquesta, que és referida a un caporal que ha fet la reclamació perquè s'havia de fer individualment, li reconeix que dels 4 anys que es poden reclamar en aquest concepte, li reconeix 2 que estaven de nocturnitat. Evidentment no són els 4 anys de nocturnitat, però sí li reconeix la nocturnitat d'aquests 2 anys, així però, com els festius.
0: Deixa'm fer un apunt, perquè clar, el tema és que a Lloret de Mar no es funciona per raons per torns rotatoris cada setmana o tal, sinó que és anual, no? Llavors,
4: exacte,
0: és l'any que sí que feia nits, sí que cobra aquest complement, exacte, i els anys que no, doncs no, és això, no?
4: Exacte, molt ben explicat, Maria, sí. Llavors, d'altra banda, també hem de tenir en compte que els representants sindicals, com ha explicat l'Òscar, ja havien demanat en diverses vegades als serveis tècnics de l'Ajuntament el fet de la negociació d'aquest punt. Per què? Per no arribar a litigi, com sempre hem d'acabar. Llavors, quan havíem reclamat, segons sembla, bueno, pues, l'Ajuntament, qualsevol objecte de negociació, lluny de poder arribar a un acord, pues, sempre ha de finalitzar els jutjats, interposant desgraciadament aquests contenciosos administratius. El que això suposa que és que n'hi ha unes despeses que estem segurs que aquests cèntims corren a càrrec del ciutadà. Si els haguessin de pagar, suposo, els polítics potser s'ho pensarien abans d'arribar amb aquests litigis, donat que qualsevol acord que sigui mitjanament regular és molt millor que acabar al jutjat. Després també parlem una resolució aquesta que obliga l'Ajuntament a pagar els endarreriments dels últims 4 anys, anteriors a aquesta reclamació, vol dir amb els interessos corresponents. En el cas de l'Ajuntament, es presenta que l'Ajuntament presentés, perquè té 15 dies ara per recorrir aquesta sentència, hauria de presentar un recurs davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això vol dir dues coses: podria, d'una banda, allargar el conflicte, i podria suposar que en el cas que es desestimés aquest recurs, que seria, creiem nosaltres, quasi segur, ja que ens reconeix tots els conceptes en els que reclamàvem, doncs pagar uns interessos de demora, així com potser assumir el risc de ser condemnat també a les despeses amb els costos del judici. Bueno, tot això, com diem, sortiria de la butxaca del ciutadà, i el que més ens preocupa sobretot és això, és haver d'acabar sempre en el jutjat a través de litigis en vez de poder arribar a un acord en aquest cas amb aquest ajuntament. Llavors estem segurs que davant dels recursos plantejats tant pel CESIF com CIFEPOL, que s'aniran succeint, perquè també tenim pendent el recurs d'acord conveni, així com els decrets que ens obliguen a fer hores extres, estem segur que amb el temps, mica en mica, ens anirà donant la raó i posarà tothom al seu lloc.
0: Clar, el problema, un dels problemes és la lentitud de la justícia, no? A vegades també, que per resoldre totes aquestes qüestions, de fet aquesta sentència, que encara no és ferma, si l'Ajuntament recorre, potser ens n'anem a un parell d'anys.
4: Potser no crec tant de temps. Últimament els contenciosos estan sortint a la vora d'un any com a molt,
0: un any.
4: Normalment, però sí que és cert que és una justícia que et dona, d'alguna manera et va allargant els problemes en vez de resoldre d'una manera més efectiva. Et dona la sensació de que trigues massa a arribar a la solució dels problemes, i sobretot és el gasto i bueno, la incapacitat en aquest cas, que és el que nosaltres hem reclamat des del principi, una negociació seriosa de poder arribar a acords sense tenir que recorrer a la justícia.
0: Doncs ho recollim, en tot cas veurem finalment com evoluciona, com acaba tota aquesta qüestió. Clar, ara, Gavi, parlaves del conveni, com està aquest tema?
3: Bueno, el convenio ahora mismo nos han convocado para la mesa general de negociación, el miércoles que viene, y bueno, pues nosotros ya impugnamos en su momento la mesa, el acuerdo de mesa del 31 de julio, y una vez más, pues el ayuntamiento pues va un poco por libre, ¿no? En el sentido de que han procedido al redactado final del acuerdo, dan por bueno la votación que se realizó, que tenemos impugnada, y han procedido al redactado final del ayuntamiento contratando una asesoría, una gestoría de abogados para hacer la redacción final, sin haber consultado para nada con los sindicatos que están presentes en la mesa, ¿no? También la redacción, queremos comentar que es de obligado debate y exposición ante los miembros de la mesa general, ¿vale? No lo han hecho, han redactado. Evidentemente son ciento y pico páginas y nos lo estamos mirando, pero de cualquier manera esta votación que se va a proceder en la mesa ya viene viciada del principio, desde el 31 de julio, en el que se votó un acuerdo que no debía haberse votado, ¿eh? una redacción que nos había consensuado y que se había hecho ilegalmente en tiempo y forma, por eso lo hemos impugnado. Recordamos que fueron 2 días de antelación cuando el reglamento de la Mesa General de Negociación dice que tienen que ser 72 horas mínimas. Por eso lo hemos impugnado, entonces ya viene un poco viciado desde el principio, ¿no? Esperemos a ver lo que pasa en la mesa del día 19 y ya pues tomaremos una decisión, ¿no?
0: Però, per tant, perdona, Òscar, la mesa quan serà? Perquè el dimecres que ve... Val, ara ho comproves. Sí. No, per tenir les dates sí. Clares, que dimecres que ve seria 14... El 14 d'octubre. I aquesta mesa, vosaltres dieu que veu impugnar el juliol, i aquesta impugnació de qui depèn, com això està també amb judicis, què vol dir exactament, no? Perquè...
3: Mira, nosotros lo impugnamos, ¿vale? Lo impugnamos al ayuntamiento ese acuerdo de mesa, por carecer de del procedimiento que debía de hacerse, ¿no? Entonces nos contestaron que eso no tocaba aquí, sino que teníamos que impugnar cuando fuera aprobado por el pleno, ¿vale? En el pleno no se ha llevado, en el pleno del mes pasado, del día 28 me parece que fue, uh-huh. No se llevó a cabo porque parece ser que no estaba redactado. Nosotros desconocemos cómo se ha hecho efectivamente, sí que, como te he dicho, hay una empresa que se está dedicando a hacerla, hacer el redacto final, y entonces hasta que no se apruebe el pleno del mes que de este mes ya, que supongo que será el día 28, pues no nos dicen que no se puede impugnar, ¿no?
0: Uh-huh. D'acord, o sigui, és a dir, vosaltres vau fer el tràmit però ha quedat anul·lat, diguéssim, heu d'impugnar.
3: Sí,
0: que... sí, Gavi, digues.
4: Sí, no, volia dir en aquest respecte que nosaltres els sindicats tenim molt clar que l'Ajuntament té un pla que seguirà endavant fins al proper dia 26, que és el ple on s'hauria d'aprovar aquest pacte acord que, com hem dit, s'ha fet d'una manera irregular. Llavors, què és el que esperem nosaltres? Nosaltres esperem, sobretot, que la resta dels grups polítics facin servir la seva responsabilitat per tal d'aturar aquest punt del ple, que no faria una altra cosa que mantenir una situació caòtica en el temps fins que els jutjats estimin el nostre recurs que hem de presentar un cop s'hagi aprovat en aquest ple aquest acord. Tot això tindria un efecte molt negatiu perquè en un tema tan important com el de la seguretat als carrers de Lloret creiem que els ciutadans del poble es mereixen el millor servei i el nostre col·lectiu també. Això és, en termes generals, el que realment nosaltres pensem, però tenim molt clar que l'Ajuntament té un pla i que d'alguna manera el va executar amb el temps i ens està donant la raó.
0: Per no barrejar qüestions, volia preguntar, abans parlaves del decret d'hores extres, que l'alcalde, doncs, amb un decret obliga la policia a fer hores extraordinàries quan sigui necessari. Això no té res a veure, no, amb el conveni?
4: No, una cosa seria el conveni i una altra cosa seria els dos decrets, que ja s'han fet dos, no un, sinó dos, que obliguen a la policia local a fer hores extres. Aquests decrets seran impugnats en contenciós també, estem segurs, bàsicament al 100% que ens donarà la raó, perquè primer perquè les hores extres mai poden ser d'obligada, com vam explicar en el seu dia, no poden ser obligatòries, és una cosa que és totalment voluntària, i segon que només es podria donar aquest cas quan hi ha un cas d'una emergència sobrevinguda que de cap manera pots esperar, que no és el cas perquè nosaltres a l'estiu aquí ja sabem quins són cada estius. Hem passat aquest estiu, dels dos decrets, el primer sí que estava destinat a passar l'estiu perquè es va fer el mes d'agost, no sé si recordem, per tant. Però el que ens preocupa, sobretot, és el segon decret, que, segons diu, de manera indefinida. És a dir, és una cosa que creiem que quan arribi el jutjat ho tombarà tranquil·lament i esperem que mai més es torni a produir una cosa així. Lo dolent, la greuja que ha sortit, per tant, al servei i al carrer, per tota la gent, així com el que ha representat per les 100 famílies de les 100 persones que formen part del col·lectiu de la policia local, que ens ha obligat d'alguna manera a perdre una mica la conciliació familiar i tot el que diu. Sembla ser que això potser no té prou importància pel consistori, però per nosaltres sí.
0: Doncs també haurem de veure tot això com es va desenvolupant. És que encara tenim una altra qüestió per comentar, que és que el 29 de setembre és el dia del patró de la policia local i aquest any es van anul·lar els actes oficials. Vosaltres també ho denuncieu, això, no?
3: Sí, este año pues, ha sido una circunstancia desconocida, nunca había pasado. Unilateralmente desde jefatura se han anulado, desde el ayuntamiento se han anulado los actos protocolarios para la celebración del patrón, ¿vale? Es una situación que nunca se había dado. Nosotros hemos tenido que inventarnos, por decirlo de alguna manera, una comida para reunir a todos los compañeros que de alguna manera incluso nos hubiera venido bien, pues nos ha venido bien para relajar un poco la tensión que ha habido durante todo el conflicto, reencontrarnos, y más si ha habido algún tipo de aspereza, y sobre todo reconocer a los compañeros que se han jubilado este año o que se van a jubilar. Aprovecho para felicitarle a Gaby, que también es uno de ellos, que después de 39 años pues deja a la plantilla un poco vacía. Y bueno, pues queríamos agradecer de alguna manera el tema de toda la dedicación y la jubilación de los compañeros, ¿no? Y bueno, nos llama también la atención que se hayan suspendido los actos, que no se hayan celebrado, es decir, que Jefatura no haya dicho, bueno, vamos a reconocer a estos compañeros, y en cambio sí que se hayan asistido a otros actos, como los de el Cuerpo Nacional de Policía, en los que no han tenido ningún problema en asistir, ¿no? Queda un poco feo, ¿no?
0: ¿Heu rebut algun tipus d'explicació, d'argument, perquè s'ha suspès?
4: No, Maria, no hem rebut cap explicació, com bé ha dit l'Òscar. Jo, quasi els 40 anys que porto, mai s'havia donat aquest cas, és a dir, mai s'havien suspès els actes oficials. Creiem que és una falta de respecte per part del consistori de la prefectura envers sobretot els companys que es jubilaven aquest any i en fi, i a tot el col·lectiu. I bueno, sobretot el que ha dit l'Òscar, és a dir, no només es va suspendre els actes oficials, sinó que sobtadament sí que hi havia al principi un dinar oficial, per dir-ho d'alguna manera, però es va suspendre perquè sembla ser que només s'havien apuntat 5 o 6 persones. Llavors, quan van veure on se van donar en compte d'això, que bàsicament va ser una setmana abans, que tampoc es celebrava el dinar, el que van fer amb el company va ser intentar organitzar un dinar perquè tota la gent, aviam, sobretot perquè és el nostre dia. És el dia del patró, és un costum que portem de molts anys, que no s'hauria de perdre mai, que serveix per acostar amb aquest treball tan difícil que tenim nosaltres a tots els companys, és el nostre dia, i per tant va servir per demostrar dues coses. En 4 dies que vam organitzar aquest dinar es van reunir unes 60 persones, a part dels que estàvem de servei i els que estaven a fora, és a dir, pràcticament tota la plantilla. Va servir per demostrar primer que n'hi ha unió, que és el nostre dia i que mantindrem els costums. Amb el que deia l'Òscar, doncs sí que sap greu, molt greu, el tema de que no s'hagin suspès, és a dir, s'hagin suspès els nostres actes oficials i no hagin fet aquest dinar, i si hagin anat a altres oficials d'altres cossos. Des d'aquí aprofitem per saludar tots els companys de la Policia Nacional, que són uns grans professionals i ens portem bastant bé pells.
0: Doncs ho recollim. També ara preguntarem per aquestes qüestions a la regidora de Recursos Humans, a Gabriel Romero, en representació de CIPFEPOL. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies.
0: I ja estàs jubilat? Quan et jubiles, exactament?
4: El proper divendres, dia 16, si tot va bé.
0: Sí, a tocar. Doncs bona jubilació. I Òscar García, com a representant del sindicat CESIF, també moltes gràcies per passar per la ràdio.
3: Moltes gràcies, Maria.
4: Gràcies a tu, Maria.
0: I com diem, no abandonem el tema perquè toca saludar ara la regidora de Recursos Humans, Míriam Rodríguez. Bon dia.
5: Bon dia, Maria.
0: Pel que fa a la sentència, ja hem dit que des del consistori s'està estudiant aquesta sentència a fons i en els propers dies s'haurà de decidir si es presenta recurs o no. Per tant, a l'espera d'això, volem centrar-nos ara en les altres dues qüestions que hem comentat amb els representants sindicals. D'una banda, el tema del conveni laboral. Dimecres vinent s'ha convocat la mesa i denunciant aquests sindicats que, malgrat que van intentar impugnar i que impugnaran un cop arribi al ple aquest acord, doncs que el govern tira pel dret fent el seu camí. En tot cas, des del govern municipal, com està aquesta qüestió i quin és el posicionament?
6: Bé, jo voldria dir en primer lloc que moltes vegades els dos sindicats que ara mateix teniu aquí als estudis de la ràdio s'obliden, no?, que no són els únics sindicats, que hi ha tres sindicats més que estan a favor d'aquest conveni i que representen a la majoria dels treballadors municipals. Per tant, és la majoria. Ells estan en el seu dret d'impugnar tot el que considerin, és lícit, jo aquí no entraré, però és cert que tot el procediment s'ha fet amb les garanties que ens dona dels serveis jurídics municipals i també el personal de recursos humans. Per tant, com ja se'ls va explicar, no poden impugnar aquest acte de la mesa perquè no és un acte administratiu i que sí que poden impugnar quan es faci l'acord de ple. De totes maneres, es va arribar a un acord amb aquests tres sindicats majoritaris i es va pactar un text de conveni que s'ha portat a redactar doncs, a uns advocats, tal com han dit ells, uns advocats que han redactat un text que s'ha passat també a tots els sindicats, incloent a ells també, i que ho han revisat, ho han pogut revisar, s'ho han pogut llegir, s'ho han pogut mirar, han fet les consideracions que han considerat pertinents cadascun d'aquests sindicats, i ara, com bé han dit, el dia 14 d'octubre tenim aquesta mesa general de negociació, que és el dia 14, dimecres, em sembla que és, i aquí doncs es portarà ja el text definitiu amb totes les modificacions que han dit aquests sindicats durant aquest temps que se'ls ha donat perquè poguessin revisar, i llavors aquí doncs, es valorarà i es votarà i signarà aquest conveni.
0: Diuen que hi ha un error de forma perquè doncs, la votació es va convocar al juliol doncs, amb menys temps del que estableix la llei, per tant, els sindicats estan convençuts, els sindicats policials, que se'ls donarà la raó i que quedarà impugnat aquest acord. No sé si això és cert o com s'afronta des de Recursos Humans.
6: Bé, és cert que no es va fer en 72 hores, també és cert que ells també havien demanat que es fes en 48 hores aquestes meses de generals, que es poguessin fer en 48 hores. De totes maneres, com he dit, no entraré en conflicte ni a valorar això. Si ells consideren que el procediment no és correcte, estan en el seu dret d'impugnar-ho i res a dir en aquest sentit. Nosaltres, com he comentat, tenim la validació tant de serveis jurídics com de recursos humans, per tant, no és que el govern tiri pel dret i s'ho passi tot pel forro, com intenten fer entendre a la ciutadania, sinó que estem avalats per uns serveis jurídics i uns recursos humans que per nosaltres doncs, tenen tota la validesa perquè són els serveis tècnics de l'Ajuntament que ens assessoren. Per tant, nosaltres fem el procediment que ens estan dient que és el correcte. Si després impugnen, tenen raó, no tenen raó, tenim raó nosaltres, això ja es veurà.
0: Doncs sí, ho haurem d'anar veient. En tot cas, regidora, si s'aprovés a la mesa de dimecres i després es portés a ple i s'aprovés, quan es calcula que entraria en vigor? O clar, haurem d'estar pendents de veure si s'impugna o no, entenc?
6: Exacte, sí, perquè tots els convenis col·lectius de qualsevol empresa, quan tu el fas l'has de portar també a que es validi, no?, per part de l'Estat, llavors que t'han de donar la legalitat de que tots els acords que s'han pres doncs són correctes. Llavors no és automàtic, però bé, nosaltres l'aplicarem un cop ja estigui signat.
0: I pel que fa, perquè hem parlat també amb el representant de Cipfepol dels dos decrets que va dictar l'alcalde per obligar a fer hores extres, també estan convençuts, diuen, al 100% que se'ls acabarà donant la raó i que aquests decrets no són legals. No sé si aquí també serveis jurídics doncs, hi ha dit la seva o des de, com a regidora de Recursos Humans, quina resposta hi dona?
6: Exacte, o sigui, tots els decrets que es fan, tots estan validats tant per prefectura de la policia com també pels serveis jurídics. No es fan decrets així a lo loco, no? Sempre estan validats. No és nou, a les diferents policies locals s'han fet aquest tipus de decret quan hi ha aquestes circumstàncies no, que solen ser doncs, excepcionals i que són sobrevingudes. Recordem que la policia local doncs, ha estat amb molt pocs efectius degut a que hi ha hagut baixes reiterades d'alguns agents per malaltia o, bueno, no ho sabem exactament perquè les baixes són secretes, però bueno, que hi ha hagut baixes. Llavors, això no, és imprevisible, no? Tu no pots saber quan un treballador estarà malalt. Per això es va fer aquests decrets, per poder garantir la seguretat, sobretot en un temps estival com és l'agost, i tot i que ara no es pot considerar temps estival, Lloret de Mar encara continua tenint una activitat molt gran. Llavors, la policia local és un pilar fonamental, la seguretat és un pilar fonamental, i nosaltres, com a equip de govern, hem de garantir que la ciutadania de Lloret estigui segura.
0: Doncs veurem també com acaba aquesta qüestió. Tot això, com diem, fins que no hi hagin sentències fermes o dictaminacions fermes, doncs no podem donar-ho per tancat. Però volíem preguntar també per l'altra polèmica que han posat sobre la taula els sindicats, que és que el 29 de setembre aquest any es va decidir no celebrar els actes institucionals del Dia del Patró de la Policia Local, i és un tema que ha generat malestar. Per què es va prendre aquesta decisió?
6: Bé, enguany es va valorar la possibilitat d'ajornar els actes del Dia del Patró, no? Després de consultar els agents per part de prefectura, es va fer una enquesta i van demanar fer un dinar informal i no un dinar institucional, no? Tenint en compte que ha estat un any que ha estat especialment complex pel que fa a les relacions laborals, no? I a la negociació del conveni, i per tant es va decidir ajornar. Davant d'aquesta situació, doncs, es va considerar més prudent ajornar aquesta celebració, però en qualsevol cas crec que cal separar totalment les qüestions laborals del reconeixement que mereix la policia local per la feina que fa cada dia al servei de la ciutadania. El Dia del Patró és una jornada important i, tal com va traslladar la prefectura als sindicats, el reconeixement a la bona feina i a la dedicació, i sobretot aquells agents que s'han guanyat la tan merescuda jubilació, com pot ser el senyor Gavi, es faran més endavant, perquè no hem de barrejar el conflicte laboral amb la gran tasca que fa dia a dia la policia local de Lloret i que aquest govern sempre ha posat en valor.
0: Per tant, hi haurà el Dia del Patró, però se celebrarà més endavant, eh?
6: Exacte, sí, la idea és ajornar-lo i fer aquests reconeixements, perquè, com dic, s'ha de separar. Una cosa és el conflicte laboral i l'altra cosa és la feina que fa la policia local dia a dia, que s'hi deixa la pell, que es deixa la pell al carrer. Això nosaltres sempre ho hem posat en valor, mai ho hem posat en dubte. Tenim una gran policia local i crec que s'han de separar aquestes dues qüestions.
0: Doncs Míriam Rodríguez, regidora de Recursos Humans, agraïm molt...
6: Maria, aquest... perdona.
0: Sí, tant.
6: Disculpa.
0: I tant, i tant.
6: Deixa'm, puc dir una cosa?
0: Perquè
6: no té res a veure amb això que hem estat parlant fins ara, amb els sindicats, però és que ha estat escoltat abans el tema del comunicat, no?, d'Esquerra Republicana, de tots i de Junts, i per al·lusions, ja que jo era l'alcaldessa accidental, voldria dir una cosa, tot i que l'alcalde ho ha deixat molt clar. Em sap molt de greu que l'oposició, per fer mal personal, perquè per mi això que han fet és intentar fer mal personal, i fer la pitjor política que existeix, que és la de ficar-se a la vida privada de l'alcalde, hagi dit tantes mentides. Jo estava al càrrec de la situació, jo tenia coneixement del viatge de l'alcalde, de la seva absència, que ha sortit publicat que no tenia un coneixement als regidors, això no és cert, sí que en tenia un coneixement. La policia local en tenia coneixement, es va coordinar tot de la millor forma possible, jo diria que de forma impecable, i jo estava exercint les meves funcions de la millor manera que sé. I vull agrair als serveis d'emergències, com són bombers, policia local, Mossos d'Esquadra, DF, Protecció Civil, que van estar al peu del canó, que van en contacte amb mi, amb l'alcalde,

0: com a cadès accidental, els hi vaig tenir el respecte que ells demostren no tenir-me. Estic una mica cansada de tenir sempre la sensació de que a mi, aquests tres partits de l'oposició, no em respecten com a primera tinenta d'alcalde. Jo no sé qui ha filtrat o no ha filtrat les imatges personals de l'alcalde, no sé si ha estat l'oposició o no, no m'interessa, cadascú amb la seva consciència i amb la seva forma de fer les coses, però no poden dir que la gestió de l'emergència no es va fer de forma correcta i fer aquestes acusacions contra l'alcalde tan greus.
1: Doncs agraïm també aquesta resposta, aquesta opinió, aquest posicionament com a regidora, en aquest cas com a alcaldessa accidental durant la situació d'emergència. Míriam Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
3: Són les 9 en punt del matí. Normalment el Bon Dia, Bona Hora acaba en aquests instants, però a causa del material i de les entrevistes que tenim pactades, seguim endavant amb aquest informatiu i ho fem amb una pausa per saber la previsió meteorològica. Xavi Segura, bon dia.
4: Bon dia. Canvi radical de temps avui. Deixem enrere els núvols, la pluja de les últimes hores i avui el sol dominarà sense pràcticament matisos i, evidentment, ja no s'esperen precipitacions ni aquí a Lloret ni enlloc de Catalunya per primer cop a tot el país des que va començar el mes d'octubre. Per tant, torna la calma, situació marítima encara una mica alterada, però millorant, i sobretot el que hem notat és aquesta clara, contundent baixada de les temperatures que ahir ja va fer que l'ambient fos força fresc durant tot el dia. Avui pocs canvis pel que fa a les màximes, per tant, termòmetres a ratlla, lleugerament per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i una màxima que amb prou feines arribarà als 21-22 graus després d'una nit en què els termòmetres han tocat fons. Fredor a primeres hores, que tornarà també un cop es faci de nit. Per tant, ambient de plena tardor que també es mantindrà de cara al cap de setmana, sobretot durant les nits, però les màximes s'aniran recuperant i normalitzant una mica per l'època de l'any. Amb un temps tranquil, un cap de setmana realment aprofitable, i només de cara al diumenge hi haurà alguns intervals de núvols més, però sense més conseqüències. De moment no es veuen noves pluges a la vista.
3: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. Ara mateix llueix el sol a Lloret de Mar, el cel és ben blau. 10 graus i mig de temperatura amb un 86% d'humitat relativa a l'aire.
2: Bon dia, bona hora.
3: Com diem, tenim molts temes encara que tractar en aquest informatiu. Ara són les 9 del matí i 3 minuts. L'Ajuntament organitza un any més un concurs d'aparadors de Halloween i les inscripcions ja estan obertes fins al dia 15 d'octubre, dijous de la setmana que ve. Les botigues de Lloret de Mar ja es poden inscriure al concurs, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors a motiu de Halloween, la castellana Castanyada i Tots Sants. Aquesta serà la tercera edició del concurs i està oberta als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. I és per això que parlem amb la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Com han de ser els aparadors que es presentin en aquest concurs?
5: Bé, doncs el que volem és que sí, doncs una temàtica més propera a Halloween aquesta tardor, no? Fins i tot a la Castanyera i Tots Sants. El que valorem, doncs, és que doncs puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui doncs diferent, i doncs, sobretot el que volem, no, és doncs que hi hagi aquest disseny únic, que a més doncs, els aparadors puguin fer aquests muntatges. Doncs, l'any passat em explicaven alguns d'ells doncs, que feien partícip a les famílies, no? Que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat, i bé, Josep, el que dèiem és això, no? El que volem és doncs, fer partícip i fer difusió doncs d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és doncs la idea per doncs promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
3: Quins dies han d'estar muntats?
5: Bé, la normativa diu que els establiments que participin haurà d'estar muntats i decorats el dia 27 d'octubre i poden retirar

0: tot fins al 2 de novembre, que és més o menys el que envolta aquesta activitat i doncs els dies que han d'estar muntats els aparadors.
1: Els premis són econòmics?
0: Sí, sí. Primer any vam fer com una placa i així, però vam dir que hi havia moltíssima gent que s'ho va currar molt i si més no, tindre aquest incentiu, no?, de donar un premi econòmic. El primer premi són 600 euros, el segon 300 euros i l'últim 150 euros. Per tant, és una ajuda per incentivar, per promoure, que si han de comprar segons quin material, que ja et dic, que tampoc, o sigui, que sigui molt senzillet, també a vegades el disseny i la creativitat també puntua i si hi ha materials reciclats, molt més. Llavors, tampoc han de fer molta despesa, però bueno, aquests premis econòmics ajuden.
1: Tenim entès que hi haurà de nou votació popular. Com funcionarà?
0: Sí, això va ser un reclam del segon any, que deien que si podíem incloure doncs, aquesta votació popular, que la gent vagi a veure l'aparador i pugui votar. Això sortirà a la web de l'Ajuntament. Traurem un recap de totes les fotografies perquè realment qui s'hi apunti, fem molta difusió de tots els aparadors, de fotografies per les xarxes socials, per la pàgina web de l'Ajuntament, la idea és aquesta. I llavors, quan la gent vegi totes les fotografies, si no ha anat a l'aparador directament, amb les fotos, també podrà votar a través de les xarxes socials, a través de la web de l'Ajuntament. Farem molta difusió d'aquesta votació, o sigui que la gent no es preocupi, que podrà votar perfectament en línia i creiem que és un encert fer una votació popular, que la gent hi participi també, tothom.
1: I les botigues, els establiments, com es poden apuntar en aquest concurs? Què han de fer?
0: Bé, és molt senzill, eh? O sigui, la participació del concurs d'aparadors de Halloween és simplement enviar un formulari d'inscripció a l'adreça, enviar-lo a l'adreça d'email de promoció@lloret.cat. És un formulari de dades, puguin posar la seva raó social i el número de compte perquè si ets el premiat puguis obtindre doncs, aquesta transferència de premi econòmic. I tenen per apuntar-se al marge, l'últim dia és el 15 d'octubre, val? O sigui que això és super senzill. Tota la informació està penjada a la web oficial de l'Ajuntament de Lloret de Mar. I llavors que la gent estigui molt atenta. Ara aquests dies, també és una coseta que volia anunciar, des de promoció econòmica, com cada any, portem 3 anys, donant caramels, sobretot, perquè totes les botigues puguin donar el dia 31 d'octubre, que és quan fem una miqueta el truc o trato, en català seria la llaminadura o entremeliadura, i doncs que tothom tingui caramels, que estiguem preparats, que hi ha molta gent aquell dia al carrer que fa molt de goig veure a la gent del poble que surt per tots els carrers de Lloret i tindran aquests caramels gratuïts, o sigui que la gent estigui atenta perquè a promoció econòmica duren caramels gratuïts com cada any.
1: Fins ara hem parlat d'aquests aparadors, d'aquest concurs d'aparadors amb la regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, però ella també és regidora de Patrimoni Cultural i li volem aprofitar per preguntar-li pel Fòrum Europeu de Jardins Històrics que s'ha fet aquests dies a Atenes, no? Com ha anat?
0: Bé, molt bé, la veritat és que molt contents. Aquest any el Fòrum s'ha fet a Atenes, o sigui, tenim molts representants en aquest Fòrum Europeu, hi ha un itinerari, aquest any tocava aquesta trobada a Atenes, allà ha anat superbé, fem doncs un dia sencer jornades tècniques que precisament la fan fer a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Atenes amb el seu alcalde representants. Doncs també es fa una assemblea anual, no? Es diuen també els comptes d'aquesta associació, diguéssim, d'aquest fòrum, i si hi ha adhesió de nous membres i tot plegat fem com un recap, com un resum de tot el que forma part d'aquest doncs, itinerari europeu de jardins històrics. A més, hem fet 10 anys, això va començar el 2016, Lloret de Mar va ser el fundador conjuntament amb els Jardins Culturals d'Aranjuez i doncs, cada vegada aquesta xarxa de jardins europeus històrics doncs, cada vegada té més membres hem de pensar que doncs, un jardí històric no el té qualsevol ciutat o, cap, o qualsevol municipi, que han de tindre uns requisits a nivell d'arquitectura, a nivell artístic, a nivell de criteris molt puntuals a nivell paisatgístic, i evidentment els nostres jardins de Santa Clotilde reuneixen amb un déu tots els requisits. Tenim una joia de la corona, que podem estar ben orgullosos de, del patrimoni cultural que té Lloret amb aquests jardins. La veritat és que molt bé, moltíssima participació hi va haver-hi a Atenes, era molta, molta gent, i tothom en parlava molt bé de, dels jardins, fins i tot hi havia gent comentant la nova sèrie de Netflix que ha tret, que el José Coronado, que surt a la primera etapa d'aquesta sèrie moltíssimes vegades als jardins, i es parlava molt i molt de Lloret, o sigui que contents perquè vam difondre, que és l'important, no?, el nostre patrimoni cultural de Lloret de Mar.
1: Doncs ja que estem parlant dels jardins històrics i dels de Santa Clotilde, estan tancats temporalment després dels forts aiguats dels últims dies. Quina és la situació ara?
0: Bé, ara hem de valorar una miqueta, ara que veu comentaven abans vosaltres amb el tema del temps, que avui ha sortit una miqueta el sol, hem d'avaluar quan estigui la terra totalment seca, sense ha caigut un arbre, no ha tingut cap perill a nivell de res material ni res, o sigui, que hagi perjudicat els jardins, però sí que el que procurem és prevenir una miqueta. Ara hem de valorar amb tots els tècnics que no hi hagi cap arbre que sigui també en perill, que pugui caure, i ho hem d'avaluar quan la terra estigui totalment seca. Llavors ara serà qüestió d'aquests dies valorar-ho, que tot estigui correcte i que tot estigui bé, i es tornarem a obrir el més aviat possible, però hem volgut una miqueta prevenir que no hi hagi cap incident greu i tindre-ho tot controlat, i per això ha estat aquesta decisió, perquè ha estat una tempesta greu, la veritat, aquests dies de pluja, i doncs hem volgut ser una miqueta previsors. Ara el consell és aquest, que estigui tot ben sec, i valorarem, i en el moment que puguem s'obriran i tornem a recuperar doncs, l'activitat als jardins.
1: Cristina Aymerich, regidora, gràcies per atendre la trucada de la ràdio i respondre a totes aquestes qüestions.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i, com sempre, gràcies.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3: Doncs ens passem de temps, 9 i 13 del matí, però encara volem explicar-vos més coses, i comentem ara que demà és 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, una commemoració que va promoure la Federació Mundial de la Salut Mental i que es va establir l'any 1992 amb l'objectiu d'equiparar la salut mental amb la salut física.
1: La jornada contribueix a sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. En aquest sentit, cal posar de relleu que la salut mental és la base per al benestar i el funcionament efectiu de les persones i de les comunitats, i, per tant, no es pot tenir un bon estat de salut sense una bona salut mental.
3: Al telèfon, el nostre psicòleg de capçalera, Isaac Lloberes, bon dia.
4: Hola, bon dia, Maria.
3: Doncs un cop més et preguntem, perquè creiem que és important insistir-hi, per què és necessari aquest Dia Mundial de la Salut Mental, o per què és necessari parlar de salut mental?
4: Doncs mira, perquè els seus objectius són els mateixos encara a dia d'avui que quan es va crear l'any 1992, que és bàsicament visibilitzar els problemes de salut mental a nivell global, no només aquí, també lluitar contra aquest estigma i la discriminació que històricament han patit i, clar, encara pateixen les persones que experimenten o que pateixen aquestes alteracions o aquests trastorns de salut mental, i equiparar la salut mental a la física, perquè s'ha de recordar que no hi ha salut possible sense aquesta primera, d'acord? També, i aquest em sembla que s'està fent una millor feina aquest any, tant a nivell local com a nivell de l'administració de la Generalitat i també espanyol, en fomentar la inversió de recursos públics tant en prevenció, assistència i atenció integral en temes de salut mental. Fixa't que aquests quatre punts són tan útils o tan necessaris a dia d'avui com el 1992.
3: Ah, clar, déu-n'hi-do, no? Això impressiona, perquè si en més de 30 anys que s'està treballant amb això, és que hem avançat molt poquet, no? Potser els últims anys una mica, hi ha hagut una mica d'acceleració, estaries d'acord amb això?
4: Sí, jo crec que els últims anys hi ha hagut força acceleració, sobretot amb el primer punt, amb la visibilització i la lluita contra l'estigma. També hem de dir que hi ha hagut molta més inversió. El que passa és que teníem com aquest deute històric amb la salut mental que sempre ha estat la germaneta petita d'aquesta salut a nivell físic, no? També és important dir que aquest any, cada any es fa una reivindicació diferent per aquest dia. I aquest any, sobretot el tema central, és enfocat a la problemàtica més urgent, té a veure amb escoltar les experiències viscudes, les veus reals, els canvis reals de les persones que experimenten dia a dia aquestes problemàtiques, d'acord? Això vol dir que el que volen fomentar és una participació activa, que vulguin situar les persones amb experiència pròpia en aquestes problemàtiques de salut mental, no com a simples pacients passius, sinó com a... Ho volen fer com uns socis, com uns agents actius indispensables en el disseny d'aquestes polítiques, dels serveis i dels recursos. I això Catalunya fa més de 5 anys que ho fa. És a dir, posa al centre els mateixos pacients per ajudar a les persones encarregades de... no només les persones en primera línia, sinó les persones encarregades de dissenyar els plans, en ajudar i en fomentar que aquestes accions siguin útils. És a dir, si una persona que està patint o que ha patit una alteració, un trastorn de conducta alimentària, després ens ajuda els professionals a dissenyar millors polítiques i millors serveis perquè les persones que vinguin estiguin més ben acompanyades, a vegades se'ls diu pacients experts. Doncs aquests pacients experts és els que situem avui com al centre de la diana. Els hi volem validar aquest relat en primera persona, d'acord? Perquè recordem que la transformació real dels sistemes d'atenció només s'aconsegueixen quan es prenen de debò i s'integren les veus i els vincles de qui ho transita en el seu dia a dia. I aquestes són les persones que diem, no? Aquests pacients experts. Mm.
3: Doncs molt bona iniciativa, sempre, clar, sempre ajuda molt a també doncs conèixer totes aquestes experiències. I Isaac, hem de dir que la salut mental, parlem de salut mental, però això és un paraigües molt gros que engloba casos extrems i casos no tan extrems, i que al final la ciutadania ha de tenir consciència que tots podem caure en un moment donat de la nostra vida amb un problema de salut mental, no?
4: Sí, bueno, l'Organització Mundial de la Salut parla que una de cada quatre persones, és a dir, si tenim 40.000 lloretencs aproximadament, 10.000 d'aquests experimentaran un trastorn mental al llarg de la seva vida. Alguns d'aquests no seran ni diagnosticats perquè no tindran aquesta atenció, no hi haurà aquest diagnòstic, però sí que és el càlcul que fa l'Organització Mundial de la Salut. També és important dir que la majoria d'aquests es recuperaran, la gran majoria, perquè recordem que no hi ha, en els trastorns mentals, sobretot el que veiem amb la diferenciació, amb la malaltia mental, és que no hi ha un origen biològic, que no significa que no hi hagi aquesta alteració, que a vegades sí que després del trastorn apareix. Però bueno, això seria per una altra conversa, Maria, que ja saps que jo m'enrotllo.
3: Sí, aquí tenim tema ampli. També m'agradaria dir que és molt positiu, ho trobo superbé que s'inverteixi en salut mental, només faltaria, però també s'ha d'invertir i seguir apostant per l'estat del benestar, perquè de vegades, clar, hi ha factors socials que també afavoreixen a potenciar, no?, aquestes malalties mentals.
4: No hi ha dubte. Amb aquest model biopsicosocial, en el que veiem que un dels principals factors de risc poden ser, doncs, per exemple, ara que ho tenim tan present aquesta setmana, l'accés a l'habitatge. Si considerem que les persones estan en risc de desnonament, doncs també augmenta la probabilitat de que puguin patir aquestes alteracions o aquests trastorns. Sabem que, per exemple, ja sabeu que jo treballo molt amb el col·lectiu adolescent i juvenil, amb els joves de Catalunya, amb uns ingressos socioeconòmics més baixos, tenen fins a 3 vegades més probabilitat de patir unes alteracions, una sintomatologia relacionada amb la depressió. Per tant, sí, aquests components socials hem de seguir invertint-ho, perquè finalment són els que a vegades contribueixen tant en el benestar o el malestar de les persones i els col·lectius.
3: Isaac Lloveras, com sempre, un plaer parlar de psicologia, en aquest cas de salut mental. Moltes gràcies per tots aquests apunts, i només per acabar, un missatge per enviar a algú que pugui estar passant per un procés així, o algú que tingui una persona propera passant per un procés.
4: Bueno, per la primera que em preguntes, primer la recerca d'ajuda. Com has dit, tots podem passar per moments complicats i la majoria de persones que passen, transiten per aquestes alteracions, aquests trastorns, es recuperen. Per tant, la majoria recuperen aquest estat de benestar. D'acord? Per les persones que també cuiden de persones, que trobin aliats, d'acord? Ja siguin en els professionals, en la família, en la xarxa. No estem sols en la cuida, en la cura d'altres persones. Podem fer-nos corresponsables, però mai responsables únics en la seva cuida, en la seva cura, perquè si no, això també augmenta la probabilitat doncs, que hi hagin aquestes dificultats a nivell emocional o mental.
3: Doncs ho recollim tot plegat. Isaac Lloberes, com deia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé.
4: Gràcies, Maria.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Un quart i cinc minuts de 10 del matí. Seguim en el Bon Dia, Bona Hora perquè encara tenim una entrevista més que oferir a la nostra audiència. I és que hi ha una àmplia campanya de donació de sang a Lloret la setmana vinent. El Banc de Sang recollirà, com sempre, dijous i divendres, però afegeix una donació extra dilluns, coincidint amb la festivitat del 12 d'octubre. Dilluns la campanya comptarà amb un bus que estarà ubicat a la plaça de la Vila de 10 a 2 del matí. Els altres dos dies els horaris seran els habituals, és a dir, dijous al teatre de 10 a 2 del matí, de 4 a 2 quarts de 9 de la tarda i divendres al Centre Cívic del Rieral de 4 a 9 de la tarda. Parlem amb Mireia Blanco del Banc de Sang de Girona. Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Mireia, nova campanya a Lloret i hem de tornar a cridar la solidaritat de la gent, no?
5: És així, una vegada més, celebrem la quarta i última donació de l'any al municipi de Lloret de Mar. A Lloret venim quatre cops i aquesta és l'última. I com sempre i una vegada més, fem una crida a tota la població de 18 a 70 anys que vinguin a donar sang, no? Per poder aconseguir el repte que és les entrades que necessitem de sang diàries en els hospitals. A veure si així ho aconseguim, segur que sí.
1: De cara a finals d'any, aquests mesos que queden, fins a les festes de Nadal, perquè ens entenguem, la necessitat augmenta?
5: Sí, és a dir, més que la necessitat augmentar, nosaltres tenim unes previsions d'entrades de sang mensuals, però sí que és veritat que el tema està en la baixada de donacions, no? Per què? Perquè, bueno, s'acosta la temporada de Nadal, la gent canvia d'hàbits, molta gent agafa vacances i això ens obliga a preparar-nos ara entre octubre i novembre per poder passar tot el que és el mes de desembre tranquils i estables i bé.
1: I com és que fareu tres jornades en una setmana?
5: A veure, això és una cosa que hem volgut provar, és una iniciativa, perquè el dia 12, que és dilluns, és festa i a Lloret sempre venim amb dies laborals, venim el dijous i el divendres, tant al teatre com al Rieral. Llavors, la veritat és que no sabem com anirà, veurem si hi ha una bona acollida per part del donant, però volíem oferir-los doncs, aquesta possibilitat de dir, bueno, si tinc festa, puc anar tranquil·lament a fer la meva donació, a veure com va.
1: Perquè no se sap si la gent sol donar més en dies festius que no pas en dies laborables, és una prova que feu.
5: És una prova que fem, la veritat. De fet, no només ho farem a Lloret, sinó que també es farà en el territori català a diferents punts. Hem de veure com va, si la gent ho rep bé i mirar de... Al final, tot això es fa per mirar de facilitar el fet de que la gent pugui venir a donar sang, no? De dir, bueno, és que jo de dilluns a divendres no puc i, en canvi, si és un festiu, doncs aprofito, vaig allà una estona, dono sang i ho faig tranquil·lament, a veure com va.
1: Hem comentat moltes vegades els requisits per poder donar sang i que no són pocs, però, clar, sempre hi ha el dubte d'alguna persona que no les té totes per anar a donar, sigui perquè és impertens o perquè té alguna malaltia en concret o perquè li ha passat alguna cosa en les darreres setmanes, alguna lesió o alguna cosa. No sé si això veritablement és així, tira enrere una possible donació o no és així.
5: Doncs mira, nosaltres hem arribat a la conclusió que hi ha un tema que nosaltres en diem l'autoexclusió, perquè ens entenguem, és a dir, moltes persones, el fet de tenir el que sigui, sigui una malaltia o tenir algun dubte, creuen que no han de venir i que seran exclosos i no venen. Jo aconsello sincerament que s'acostin en els punts de donació, perquè allà hi ha un metge que els explicarà, que els hi dirà. A més, hem de pensar una cosa. Una cosa és l'exclusió temporal, que pot ser un motiu d'excloure durant 15 dies, per exemple, o, per exemple, també podria ser una exclusió permanent, per tant, o definitiva, que en diem nosaltres. Llavors, com que el donant en si no té per què saber-ho, animem a que la gent s'acosti en els punts de donació, que ho pregunti, i així no creem aquest hàbit, no, de l'autoexclusió, que és molt important, al final.
1: Mm-hmm. Per tant, i per acabar, quins dies són els que estareu aquí a Lloret la setmana vinent?
5: Començarem amb el dilluns, que és el festiu, el dia 12. Ens posarem en un bus, que ja ho hem fet altres vegades, el que passa que no era festiu, el passeig, a l'alçada de l'Ajuntament. I llavors tenim el divendres que estarem en el el dijous que estarem en el teatre tot el dia, bueno, de 10 a 2 i de 4 a 8 i mitja, i el divendres acabarem en el Centre Cívic El Rieral de les 4 a les 9 del vespre. Així, a veure si aconseguim que tothom pugui agafar el millor moment i vingui a donar sang.
1: Doncs, Mireia Blanco, una vegada més també li agraïm aquesta comunicació telefònica. Esperem que sigui una setmana que doni força fruits.
5: Tant de bo, i moltes gràcies per la vostra atenció.
1: I així, d'aquesta manera, acabem el Bon Dia, Bona Hora. Ara sí, quan falten gairebé 3 minuts per 2:15 del matí.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: trilogia sobre els vaixells de l'exili que la companyia va començar fa més de 20 anys. El productor de l'espectacle és Òscar García.
1: Mira, el públic veurà una cloenda, podem dir, d'una trilogia que vam començar fa més de 20 anys sobre vaixells de l'exili. Vam començar amb una obra que es deia Los Niños de Morelia, amb la Jarra Azul, que vam estrenar a Mèxic sobre un dels vaixells que després de la Guerra Civil Espanyola va anar, en aquest cas, cap a Mèxic. Després vam indagar i vam descobrir que n'hi havia més vaixells i vam començar la posada en escena a Winnipeg, el vaixell de Neruda, i la trilogia l'hem tancat amb Massilia, no? Amb Massilia, que és l'espectacle concretament que tracta doncs, dels exiliats que van anar, en aquest cas, a Buenos Aires, on va haver un grupet d'intel·lectuals que van anar en aquest vaixell cap allà.
0: Amb dramatúrgia de Maria Donoso i Albert Boronat i direcció de Nelson Valente, l'espectacle combina teatre documental, una posada en escena contemporània i elements poètics per explicar una història d'exili que, segons la companyia, continua tenint punts de connexió amb l'actualitat. De fet, un dels objectius del muntatge és que el públic no es quedi només amb els fets històrics, sinó que pugui relacionar-los amb els conflictes i els moviments migratoris del present. Massilia també busca arribar al públic jove a través d'una posada en escena àgil i amb elements sorprenents.
1: Fa reflexionar i, sobretot, mira, una cosa que volíem era que poguéssim apropar-nos al tema de l'exili de més des d'una perspectiva, et diria, inclús juganera, no? Està plantejat de manera molt àgil el muntatge i des d'una perspectiva molt contemporània, no? Que tu poguessis reflexionar ja no només del que va passar l'any 37 quan marxen aquests exiliats cap a Argentina, sinó que realment el puguem transportar a l'època d'avui i que la gent pugui reflexionar sobre aquests temes des d'una perspectiva actual, no? I per això ens interessava també poder enganxar el públic jove.
0: La proposta, que es va estrenar al Festival Grec, ha passat posteriorment per diferents punts de Catalunya, el País Basc i Lleó, amb una acollida molt positiva, segons afirma el productor. L'espectacle es podrà veure aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades tenen un preu de 16 euros.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

qualitat. Màxim, en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: parte.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Lloret en Comú organitza una nova assemblea, en aquest cas per parlar sobre els pressupostos. Som a la recta final de l'any i aviat s'hauran d'aprovar el ple municipal. El portaveu dels comuns, Frederic Guic, explica que, com sempre, la formació vol ser transparent amb la ciutadania i també copsar les seves impressions.
4: Estem en època de començar a tractar els pressupostos de l'any vinent i

0: Es farà aquest dissabte a les 7 de la tarda al puntet de l'Avinguda de Vidreres.
1: La previsió del temps.
0: Tal com ens anunciava ahir en Xavi Segura, hem notat aquest descens de les temperatures i volem saber com es presenta el cap de setmana. Xavi, bon dia.
2: Bon dia. Canvi radical de temps avui. Deixem enrere els núvols, la pluja de les últimes hores i avui el sol dominarà sense pràcticament matisos i, evidentment, ja no s'esperen precipitacions ni aquí a Lloret ni enlloc de Catalunya per primer cop a tot el país des que va començar el mes d'octubre. Per tant, torna la calma, situació marítima encara una mica alterada, però millorant, i sobretot el que hem notat és aquesta clara, contundent baixada de les temperatures que ahir ja va fer que l'ambient fos força fresc durant tot el dia. Avui pocs canvis pel que fa a les màximes, per tant, termòmetres a ratlla, lleugerament per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i una màxima que amb prou feines arribarà als 21-22 graus després d'una nit en què els termòmetres han tocat fons. Fredor a primeres hores, que tornarà també un cop es faci de nit. Per tant, ambient de plena tardor que també es mantindrà de cara al cap de setmana, sobretot durant les nits, però les màximes s'aniran recuperant i normalitzant una mica per l'època de l'any. Un temps tranquil, un cap de setmana realment aprofitable, i només de cara al diumenge hi haurà alguns intervals de núvols més, però sense més conseqüències. De moment no es veuen noves pluges a la vista.
0: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Ara mateix la temperatura que tenim aquí a Lloret és de 16 graus.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Visibilitzar els problemes de salut mental, lluitar contra aquest estigma i la discriminació que pateixen les persones que experimenten aquests trastorns i equiparar la salut mental a la física, perquè no hi ha salut possible sense salut mental. Aquests són els objectius de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d'octubre. La data es va fixar el 1992 i els objectius d'aleshores encara estan molt vigents avui en dia, tal com assegura el psicòleg lloretenc Isaac Lloberes.
5: Els seus objectius són els mateixos encara a dia d'avui que quan es va crear l'any 1992, que és bàsicament visibilitzar els problemes de salut mental a nivell global, no només aquí, també lluitar contra aquest estigma i la discriminació que històricament han patit i, clar, encara pateixen les persones que experimenten o que pateixen aquestes alteracions o aquests trastorns de salut mental, i equiparar la salut mental

0: possible, és molt important que els professionals puguin comptar amb l'ajuda de pacients que poden donar les eines claus perquè les mesures que es prenen siguin útils. Isaac Lloberes considera també que els últims anys les administracions han fet una bona feina per fomentar la inversió de recursos públics en prevenció, assistència i atenció integral en temes de salut mental. No obstant això, també és important invertir i fomentar l'estat del benestar, perquè els inputs socials són fonamentals per la salut mental.
1: Un dels principals factors de risc poden ser, doncs, per exemple, ara que ho tenim tan present aquesta setmana, l'accés a l'habitatge. Si considerem que les persones estan en risc de desnonament, doncs també augmenta la probabilitat de que puguin patir aquestes alteracions o aquests trastorns. Ja sabeu que jo treballo molt amb el col·lectiu adolescent i juvenil. Amb els joves de Catalunya, amb uns ingressos socioeconòmics més baixos, tenen fins a 3 vegades més probabilitat de patir unes alteracions, una sintomatologia relacionada amb la depressió. Per tant, sí, aquests components socials hem de seguir invertint-ho perquè finalment són els que a vegades contribueixen tant en el benestar o el malestar de les persones i els col·lectius.
0: El psicòleg recorda que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, calcula que una de cada 4 persones experimentarà un trastorn mental al llarg de la seva vida i alguns no seran ni diagnosticats. Això sí, afortunadament, la gran majoria es recuperaran. Per fer-ho possible, però, és important demanar ajuda i suport.
1: Primer, la recerca d'ajuda. Tots podem passar per moments complicats i la majoria de persones que passen, transiten per aquestes alteracions, aquests trastorns, es recuperen. Per tant, la majoria recuperen aquest estat de benestar. Per les persones que també cuiden de persones, que trobin aliats, d'acord? Ja siguin en els professionals, en la família, en la xarxa. No estem sols en la cura d'altres persones. Podem fer-nos corresponsables, però mai responsables únics en la seva cura, perquè si no, això també augmenta la probabilitat, doncs, que hi hagin aquestes dificultats a nivell emocional o mental.
0: Un dels principals factors de risc pot ser, per exemple, la dificultat a l'accés a l'habitatge.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat el motiu de la seva absència durant el temporal de pluges torrencials que van afectar el municipi durant el passat cap de setmana. Una absència que ha indignat a l'oposició i per la qual han fet un comunicat. Lameles ha afirmat que va marxar divendres al migdia quan encara no se sabia l'abast de la intensitat dels aiguats i que no va poder tornar fins diumenge a la nit per la dificultat dels desplaçaments provocada per les pluges. L'alcalde ha volgut deixar clar que la primera tinenta d'alcalde, Míriam Rodríguez, va assumir l'alcaldia accidental i que tots els caps de departament i personal directament implicat en la gestió de les afectacions pel temporal sabia que Rodríguez exercia el comandament.
4: Jo vaig marxar, que consti, divendres al migdia. Vaig marxar divendres al migdia i segons el servei jurídic de l'Ajuntament, un cop l'alcalde està fora en més de 24 hores, la primera tinenta d'alcalde passa a ser de facto l'alcalde accidental. Per tant, 24 hores ja s'exercia. Vull dir, el que no es pot qüestionar és que aquí no hi hagués ningú al timó perquè és mentida. Vull dir, estem parlant que això és el que va succeir. Per tant, jo crec que afirmar o posar en dubte o qüestionar doncs aquesta situació és mentir.
3: Adrià Lameles també ha assegurat que estava disponible en tot moment per seguir l'evolució de les pluges i com aquestes afectaven el municipi. Tot i així, l'alcalde aclareix que dona explicacions a la ciutadania, però que no respon a l'oposició, a qui retreu el comunicat. Considera

0: arma, van pas i comprar un arma, si escolta, qui s'ha quedat d'alcalde, qui no, qui és de quin, qui pot posar a terme aquest projecte, qui no.
1: Qui va exercir d'alcaldessa accidental, Míriam Rodríguez, ha secundat les paraules de la Meles, destacant que la coordinació del temporal es va fer de forma impecable i també ha acusat l'oposició de voler fer mal a nivell personal.
2: Em sap molt de greu que l'oposició, per fer mal personal, perquè per mi això que han fet és intentar fer mal personal i fer la pitjor política que existeix, que és la de ficar-se a la vida privada de l'alcalde, hagi dit tantes mentides. Jo estava al càrrec de la situació, jo tenia coneixement del viatge de l'alcalde, de la seva absència, que ha sortit publicat que no tenia un coneixement als regidors, això no és cert, sí que en tenia un coneixement. La policia local en tenia coneixement, es va coordinar tot de la millor forma possible, jo diria que de forma impecable, i jo estava exercint les meves funcions de la millor manera que sé.
1: El portaveu d'Esquerra, Albert Ferrande, d'un dels grups que signa el comunicat, ha subratllat que no qüestionen el dret al descans i a fer vacances de l'alcalde, sinó el fet de no haver estat a Lloret durant els aiguats i no haver fet la delegació de les competències d'alcaldia.
3: Això ens dona igual què fes l'alcalde i amb qui ho fes. A nosaltres el que ens importa és que l'alcalde, en un moment molt delicat per Lloret de Mar i pels lloretencs i les lloretenques, no estava aquí i no va deixar clar qui havia d'assumir les seves responsabilitats. I si ho va fer, que ho expliqui.
1: Tant l'alcalde com la tinenta d'alcalde han mostrat el seu agraïment al personal d'emergències, de la brigada i municipal que van estar al peu del canó per resoldre les incidències que es van produir a causa de les pluges.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

les coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriba el concurs de predors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Els Jocs Especial Olímpics se celebren aquest cap de setmana a Tarragona, però abans la flama dels Jocs ha passat per Lloret de Mar. Entre les participants hi ha la lloretenca Susana Becerra, que ja va participar a l'edició de fa 20 anys, el 2006, que es va disputar a Lloret de Mar. A la passada de la flama per Lloret aquest dimecres, Susana Becerra s'ha mostrat molt il·lusionada i amb moltes ganes de tornar a competir en aquests Jocs tan emotius. Ella hi participa en la disciplina del badminton.
5: Jo participo a l'Especial Olímpics i hago badminton. Y bueno, juego partido de badminton. Sí, me agrada, sí, siempre, cada año juego campeonatos de badminton. Mira, és el primer deporte que me gustó y la tiana compañera y me apunté.
4: A l'acte d'aquest dimecres, ella ha estat l'encarregada de fer l'últim relleu de la flama a les pistes d'atletisme i encendre el pavater.
5: Emocionante porque siempre soy la única que de Lloret, todos son de otros sitios y la única que da durante de hace 20 años solo quedo yo de Lloret. Es un placer por hacer, llevar la flama porque es mi pueblo.
4: Pel regidor d'Esports, Frederic Guic, és un orgull tenir un esportista de Lloret als Especials Olímpics i, a més, haver pogut rebre la flama, coincidint amb el 20è aniversari de l'edició de Lloret.
6: Per Lloret, com no pot ser d'una altra manera, és un orgull, un immens orgull, doncs, que la flama passi per la nostra vila i just quan es celebren els 20 anys d'aquells Special Olympics que es van celebrar aquí, que certament doncs, van ser un punt d'inflexió, com deia abans, i que van posar en valor a totes aquelles persones que treballen per l'esport inclusiu. I, com no, doncs, tenim la nostra Susana, la Susana Becerra, que en diferents modalitats, badminton, bàsquet, petanca, doncs, fa més de 20 anys que competeix en els Special Olympics i sempre amb uns resultats que donen que parlar.
4: Els Special Olympics es disputen aquest cap de setmana a Tarragona.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
7: Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Welcome to Mediterranean Life. Calimocho, cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Àmplia campanya de donació de sang a Lloret la setmana que ve. El Banc de Sang recollirà sang, com sempre, dijous i divendres, però afegeix una donació extra dilluns, coincidint amb la festivitat del 12 d'octubre. Des del Banc de Sang, Mireia Blanco explica que és una prova pilot que fan al municipi per comprovar si la ciutadania s'anima a donar sang en un dia festiu com és el 12 d'octubre.
4: És una cosa que hem volgut provar, és una iniciativa, perquè el dia 12, que és dilluns, és festa, i a Lloret sempre venim amb dies laborals. Venim el dijous i el divendres, tant al teatre com al Rieral. Llavors, la veritat és que no sabem com anirà, veurem si hi ha una bona acollida per part del donant, però volíem oferir-los doncs, aquesta possibilitat de dir, bueno, si tinc festa puc anar tranquil·lament a fer la meva donació, a veure com va.
3: I és que, segons Mireia Blanco, durant els mesos d'octubre i novembre sempre han de fer un intensiu per afrontar les festes nadalenques, ja que la necessitat de sang es manté, però les donacions solen baixar.
4: Més que la necessitat augmentar, nosaltres tenim unes previsions d'entrades de sang mensuals, però sí que és veritat que el tema està en la baixada de donacions, no? Per què? Perquè, bueno, s'acosta la temporada de Nadal, la gent canvia d'hàbits, molta gent agafa vacances i això ens obliga a preparar-nos ara, entre octubre i novembre, per poder passar tot el que és el mes de desembre tranquils i estables i bé.
3: Així doncs, des del Banc de Sang fan una crida a la població perquè s'acosti a donar sang i en cas de dubte demanen que la gent no s'autoexclogui directament, ja que les campanyes sempre compten amb un metge que determina si es pot donar sang o no.
4: Moltes persones, el fet de tenir el que sigui, sigui una malaltia o tenir algun dubte, creuen que no han de venir i que seran exclosos i no venen. Jo aconsello sincerament que s'acostin en els punts de donació, perquè allà hi ha un metge que els explicarà, que els hi dirà. A més, hem de pensar una cosa. Una cosa és l'exclusió temporal, o definitiva, que en diem nosaltres. Com que el donant en si no té per què saber-ho, animem a que la gent s'acosti en els punts de donació, que ho pregunti i així no creem aquest hàbit, no, de l'autoexclusió.
3: Per tant, dilluns la campanya comptarà amb un bus que estarà ubicat a la plaça de la Vila de 10 a 2. Els altres dos dies els horaris seran els habituals. Dijous al teatre de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 i divendres al centre cívic del Rieral de 4 a 9.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: la Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El Teatre de Lloret acollirà aquest divendres al vespre l'espectacle Massília, de la companyia La Jarra Azul. La proposta narra la història dels intel·lectuals i artistes que l'any 1939 van fugir de la Guerra Civil Espanyola i van marxar cap a l'Argentina a bord d'aquest vaixell. L'obra és la tercera i última part d'una trilogia sobre els vaixells de l'exili que la companyia va començar fa més de 20 anys. El productor de l'espectacle és Òscar García.
4: Mira, el públic veurà una cloenda, podem dir, d'una trilogia que van començar fa més de 20 anys sobre vaixells a l'exili. Vam començar amb una obra que es deia Los Niños de Morelia, amb La Jarra Azul, que vam estrenar a Mèxic sobre un dels vaixells que després de la Guerra Civil Espanyola va anar, en aquest cas, cap a Mèxic. Després vam indagar i vam descobrir que n'hi havia més vaixells i vam començar la posada en escena a Winnipeg, el vaixell de Neruda, i la trilogia l'hem tancat amb Massília, no? Amb Massília, que és l'espectacle concretament que tracta dels exiliats que van anar, en aquest cas, a Buenos Aires, on va haver un grupet d'intel·lectuals que van anar en aquest vaixell cap allà.
3: Amb dramatúrgia de Maria Donoso i Albert Boronat i direcció de Nelson Valente, l'espectacle combina teatre documental, una posada en escena contemporània i elements poètics per explicar una història d'exili que, segons la companyia, continua tenint punts de connexió amb l'actualitat. De fet, un dels objectius del muntatge és que el públic no es quedi només amb els fets històrics, sinó que pugui relacionar-los amb els conflictes i els moviments migratoris del present. Massília també busca arribar al públic jove a través d'una posada en escena àgil i amb elements sorprenents.
4: Fa reflexionar i, sobretot, mira, una cosa que volíem era que poguéssim apropar-nos al tema de l'exili de més des d'una perspectiva, et diria, inclús juganera, no? Està plantejat de manera molt àgil el muntatge i des d'una perspectiva molt contemporània, no? Que tu poguessis reflexionar ja no només del que va passar a l'any 37, quan marxen aquests exiliats cap a Argentina, sinó que realment el puguem transportar a l'època d'avui i que la gent pugui reflexionar sobre aquests temes des d'una perspectiva actual, no? I per això ens interessava també poder enganxar el públic jove.
3: La proposta, que es va estrenar al Festival Grec, ha passat posteriorment per diferents punts de Catalunya, el País Basc i Lleó, amb una acollida molt positiva, segons afirma el productor. L'espectacle es podrà veure aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades tenen un preu de 16 euros.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Lloret en Comú organitza una nova assemblea, en aquest cas per parlar sobre els pressupostos. Som a la recta final de l'any i aviat s'hauran d'aprovar el ple municipal. El portaveu dels comuns, Frederic Guic, explica que, com sempre, la formació vol ser transparent amb la ciutadania i també copsar les seves impressions.
4: Estem en època de començar a tractar els pressupostos de l'any vinent i nosaltres, des de la nostra formació, volem que, com en altres decisions, els veïns i veïnes doncs, siguin partíceps i sàpiguen on van els diners que paguen dels seus impostos i també doncs, que aportin les seves idees, les seves propostes per veure on es poden dirigir aquests diners. Llavors, per això doncs, creem aquesta assemblea oberta, organitzem aquesta assemblea oberta.
3: L'assemblea oberta de Lloret en Comú es farà aquest dissabte a les 7 de la tarda al puntet de l'Avinguda de Vidreres.
2: La previsió del temps.
3: Moment de donar pas a la crònica del temps que ens ofereix en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Torna la calma, situació marítima encara una mica alterada, però millorant, i sobretot el que hem notat és aquesta clara, contundent baixada de les temperatures que ahir ja va fer que l'ambient fos força fresc durant tot el dia. Avui pocs canvis pel que fa a les màximes, per tant, termòmetres a ratlla, lleugerament per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any, i una màxima que amb prou feines arribarà als 21-22 graus després d'una nit en què els termòmetres han tocat fons, fredor a primeres hores, que tornarà també un cop es faci de nit. Per tant, ambient de plena tardor que també es mantindrà de cara al cap de setmana, sobretot durant les nits, però les màximes s'aniran recuperant i normalitzant una mica per l'època de l'any. Amb un temps tranquil, un cap de setmana realment aprofitable i només de cara al diumenge hi haurà alguns intervals de núvols més, però sense més conseqüències. De moment no es veuen noves pluges a la vista.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix el termòmetre ens marca 19 graus aquí a Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Remèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat el motiu de la seva absència durant el temporal de pluges torrencials que van afectar el municipi durant el passat cap de setmana. Una absència que ha indignat a l'oposició i per la qual han fet un comunicat. Lameles ha afirmat que va marxar divendres al migdia quan encara no se sabia l'abast de la intensitat dels aiguats i que no va poder tornar fins diumenge a la nit per la dificultat dels desplaçaments provocada per les pluges. L'alcalde ha volgut deixar clar que la primera tinenta d'alcalde, Míriam Rodríguez, va assumir l'alcaldia accidental i que tots els caps de departament i personal directament implicat en la gestió de les afectacions pel temporal sabia que Rodríguez exercia el comandament.
5: Jo vaig marxar, que recordi, divendres al migdia. Vaig marxar divendres al migdia i segons el servei jurídic de l'Ajuntament, un cop l'alcalde està fora més de 24 hores, la primera tinenta d'alcalde passa a ser de facto l'alcalde accidental. Per tant, 24 hores ja s'exercia. Vull dir, el que no es pot qüestionar és que aquí no hi ha que ser ningú al timó perquè és mentida. Vull dir, estem parlant que això és el que va succeir. Per tant, jo crec que afirmar o posar en dubte o qüestionar doncs, aquesta situació és mentir.
4: Adrià Lameles també ha assegurat que estava disponible en tot moment per seguir l'evolució de les pluges i com aquestes afectaven el municipi. Tot i així, l'alcalde aclareix que dona explicacions a la ciutadania, però que no respon a l'oposició, a qui retreu el comunicat. Considera que s'han creuat línies vermelles i que són formes de política que afirma cada vegada es veuen més sovint, però que no ajuden a la democràcia.
5: En cap cas m'hauria agradat estar fora de Lloret, en una situació com aquesta. Tothom que em coneix sap que m'hauria agradat doncs, estar a sobre de tot. I per discursàcies doncs no estava fora. Crec que s'ha de respectar que l'alcalde pugui marxar temporalment, vull dir, no és que marxi molt, al contrari, i crec que també s'ha, si hi ha algú, sobretot l'oposició, vol tenir alguna pregunta i no anar a fer mal personal a mi i al meu entorn, doncs és tan fàcil com trucar-me, és tan fàcil com preguntar-me si, escolta, qui s'ha quedat l'alcalde, qui no, qui és, qui pot posar a terme aquest projecte, qui no.
4: Qui va exercir d'alcaldessa accidental, Míriam Rodríguez, ha secundat les paraules de Lameles, destacant que la coordinació del temporal es va fer de forma impecable i també ha acusat l'oposició de voler fer mal a nivell personal.
6: Em sap molt de greu que l'oposició, per fer mal personal, perquè per mi això que han fet és intentar fer mal personal i fer la pitjor política que existeix, que és la de ficar-se a la vida privada de l'alcalde, hagi dit tantes mentides. Jo estava al càrrec de la situació, jo tenia coneixement del viatge de l'alcalde, de la seva absència, que ha sortit publicat que no tenia un coneixement als regidors, això no és cert, sí que en tenia un coneixement. La policia local en tenia coneixement, es va coordinar tot de la millor forma possible, jo diria que de forma impecable, i jo estava exercint les meves funcions de la millor manera que sé.
4: El portaveu d'Esquerra, Albert Ferrandez, un dels grups que signa el comunicat, ha subratllat que no qüestionen el dret al descans i a fer vacances de l'alcalde, sinó el fet de no haver estat a Lloret durant els aiguats i no haver fet la delegació de les competències d'alcaldia.
7: Això ens dona igual què fes l'alcalde i amb qui ho fes. A nosaltres el que ens importa és que l'alcalde, en un moment molt delicat per Lloret de Mar i pels lloretencs i les lloretenques, no estava aquí i no va deixar clar qui havia d'assumir les seves responsabilitats. I si ho va fer, que ho expliqui.
4: Tant l'alcalde com la tinenta d'alcalde han mostrat el seu agraïment al personal d'emergències, de la brigada i municipal que van estar al peu del canó per resoldre les incidències que es van produir a causa de les pluges.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
8: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Molta participació i molt bones sensacions al Fòrum Europeu de Jardins Històrics que ha celebrat la seva novena edició a Atenes. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, està molt satisfeta perquè s'ha parlat molt de Lloret de Mar i en concret dels jardins de Santa Clotilde. La cita ha consistit en una jornada tècnica, l'Assemblea Anual de l'Itinerari Europeu de Jardins Històrics i l'adhesió de nous membres. En aquest sentit, Cristina Aymerich posa de relleu que cada vegada hi ha més jardins adherits i això és molt positiu. I és que, tal com apunta la regidora, cal complir uns requisits específics per formar-ne part. En aquest sentit, considera que a Lloret hem d'estar molt orgullosos dels jardins de Santa Clotilde que compleixen amb escreix tots els requisits.
4: Lloret de Mar va ser el fundador conjuntament amb els Jardins Culturals d'Aranjuez i aquesta xarxa de jardins europeus històrics cada vegada té més membres. Hem de pensar que doncs, un jardí històric no el té qualsevol ciutat o, cap, o qualsevol municipi, que han de tindre uns requisits a nivell d'arquitectura, a nivell artístic, a nivell de criteris molt puntuals a nivell paisatgístic i, evidentment, els nostres jardins de Santa Clotilde reuneixen amb un déu tots els requisits. Tenim una joia de la corona que podem estar ben orgullosos del patrimoni cultural que té Lloret amb aquest jardí.
3: Al fòrum hi ha hagut molta participació i Cristina Aymerich ressalta que s'ha parlat molt de Lloret i s'ha pogut difondre bé el patrimoni cultural del municipi, que és un dels objectius d'aquesta xarxa. A més, a tall d'anècdota, explica que molts dels assistents ja han vist l'última sèrie de José Coronado a Netflix, on apareixen els jardins lloretencs.
4: La veritat és que molt bé, moltíssima participació va haver-hi a Atenes, era molta gent i tothom en parlava molt bé dels jardins, fins i tot hi havia gent comentant la nova sèrie de Netflix que ha tret que el José Coronado, que surt a la primera etapa d'aquesta sèrie moltíssimes vegades als jardins i es parlava molt i molt de Lloret, o sigui que contents perquè vam difondre que és l'important, no?, el nostre patrimoni cultural de Lloret de Mar.
3: El novè Fòrum de Jardins Històrics s'ha celebrat aquesta setmana a Atenes sota el lema Els Jardins Històrics fan créixer Europa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La policia local de Lloret ha guanyat parcialment la primera batalla judicial contra l'Ajuntament pels plusos de nocturnitat i festivitat. Des del consistori, però, estan estudiant la sentència a fons i en els propers dies decidiran si apel·len. La sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha reconegut el dret d'un caporal a cobrar aquests complements en les pagues extraordinàries i estableix el pagament dels endarreriments dels 4 anys no prescrits. La sentència estima parcialment la demanda presentada pels sindicats perquè reconeix 2 d'aquests últims 4 anys, que és el període en el que el caporal va treballar de nits. A Lloret de Mar, la policia local no funciona amb torns rotatius, sinó que manté la mateixa jornada durant un any sencer. Òscar García, representant del sindicat CESIF, s'ha mostrat satisfet amb la resolució.
5: Desde ambos sindicatos estamos muy satisfechos con la sentencia, pero tampoco nos ha sorprendido porque es una reclamación que viene recogiéndose por parte de un montón de colectivos de policía local de toda Cataluña y, bueno, incluso de España, en el sentido de que lo que se solicitaba era simplemente, si me permites, es una demanda por la que se solicita que durante la situación de vacaciones IT o bajas y permisos retribuidos, pues se tiene derecho a cobrar la festividad y la nocturnidad, si bien establecido por la jornada habitual o por calendario o por turnos. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo con el ayuntamiento de esta sentencia.
4: La sentència també obliga a pagar els endarreriments corresponents als 4 anys anteriors a la reclamació administrativa amb els interessos legals que corresponguin. Gabriel Romero, en representació de CIPFEPOL, ha afirmat que sempre intenten arribar a un acord abans d'iniciar el procés judicial, però que no ha estat possible amb la despesa econòmica que suposa.
6: Qualsevol acord que sigui mitjanament regular és molt millor que acabar al jutjat. Després també parlem una resolució aquesta que obliga l'Ajuntament a pagar els endarreriments dels últims 4 anys, anteriors a aquesta reclamació, vol dir amb els interessos corresponents.
4: L'Ajuntament té 15 dies per recórrer la sentència davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Altres notícies.
4: Diversos equipaments municipals de Lloret de Mar continuen tancats o amb restriccions arran de les pluges torrencials del passat cap de setmana. Entre els espais afectats hi ha l'aparcament situat sota l'estació d'autobusos que continua fora de servei i la piscina municipal on s'estan revisant i adequant les instal·lacions abans de recuperar l'activitat. L'Ajuntament està a l'espera de rebre un informe tècnic que determini l'abast dels desperfectes i si hi ha danys estructurals. Pel que fa al patrimoni cultural, es mantenen tancats pel risc de caiguda d'arbres als jardins de Santa Clotilde i al poblat ibèric del Turó Rodó. A més, els aiguats van provocar l'esfondrament de la coberta d'una de les construccions del jaciment. La biblioteca municipal, en canvi, està oberta amb normalitat, tot i que manté acordonades temporalment les zones de còmic, manga i història de la planta d'adults a causa de les goteres. Els centres cívics continuen operatius, Can Carbó i Roca Grossa són els més afectats per les pluges, però no tenen un horari d'obertura habitual i funcionen a demanda de les entitats. L'Ajuntament ha explicat que els serveis municipals treballen per avaluar els desperfectes i restablir la normalitat amb totes les garanties de seguretat.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage. Programa especial a Vintage.

amb el pas del temps, aquesta música s'ha convertit en vintage a Nova Ràdio Lloret.

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage. Programa especial a Vintage.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament organitza un any més el concurs d'aparadors de Halloween i les inscripcions ja estan obertes fins al 15 d'octubre, dijous de la setmana vinent. Les botigues de Lloret de Mar ja es poden inscriure al concurs, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors amb motiu de Halloween, la Castanyada i Tots Sants. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, anima a tothom a anar a veure els aparadors i a comprar en el comerç local.
4: El que volem és fer partícip i fer difusió d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és la idea per promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
3: La temàtica ha de girar entorn a la celebració de Halloween, la Castanyada o Tots Sants, i el jurat tindrà en compte aspectes com l'originalitat i l'ús de materials reciclats.
4: El que valorem és que puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui diferent. I sobretot el que volem és que hi hagi aquest disseny únic, que a més els aparadors puguin fer aquests muntatges. L'any passat en m'explicaven alguns d'ells que feien partícip a les famílies, no?, que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat.
3: Aquesta serà la tercera edició del concurs i està obert als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors decorats del 27 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquest període, el jurat visitarà els comerços i valorarà les propostes en funció de diferents criteris, com la creativitat i l'originalitat, la qualitat tècnica i el disseny, així com la sostenibilitat i la innovació per tal de fomentar l'ús de materials reciclats. A més, el concurs també comptarà amb una votació popular que es farà per internet a partir del dia 28 i podran participar totes les persones empadronades a Lloret de Mar per escollir el seu aparador preferit. El resultat d'aquesta votació s'afegirà a la puntuació del jurat per determinar els establiments guanyadors. Els tres establiments que obtinguin les puntuacions més altes rebran 600, 300 i 150 euros corresponents al primer, segon i tercer premi. Els comerços interessats en participar al concurs d'aparadors de Halloween 2026 han d'enviar el formulari d'inscripció a l'adreça promocio@lloret.cat abans del dia 15 d'octubre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: Tretze des un Barcelona, no sé què fer aquí.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Els Jocs Especial Olímpics se celebren aquest cap de setmana a Tarragona, però abans la flama dels Jocs ha passat per Lloret de Mar. Entre les participants hi ha la lloretenca Susana Becerra, que ja va participar a l'edició de fa 20 anys, el 2006, que es va disputar a Lloret de Mar. A la passada de la flama per Lloret aquest dimecres, Susana Becerra s'ha mostrat molt il·lusionada i amb moltes ganes de tornar a competir en aquests Jocs tan emotius. Ella hi participa en la disciplina del badminton.
4: Jo participo a l'Especial Olímpics i hago badminton. I... bueno, juego partidos de badminton. Sí, me agrada, sí, siempre, cada año juego campeonatos de badminton. Mira, es el primer deporte que me gustó y lo hacía una compañera y me apunté.
3: A l'acte d'aquest dimecres, ella ha estat l'encarregada de fer l'últim relleu de la flama a les pistes d'atletisme i encendre el pavater.
4: Emocionante porque siempre soy la única que de Lloret, todos son de otros sitios y la única que da durante de hace 20 años solo quedo yo de Lloret. Es un placer por hacer llevar la flama porque es mi pueblo.
3: Pel regidor d'Esports, Frederic Guic, és un orgull tenir un esportista de Lloret als Especials Olímpics i, a més, haver pogut rebre la flama, coincidint amb el 20è aniversari de l'edició de Lloret.
5: Per Lloret, com no pot ser d'una altra manera, és un orgull, un immens orgull, doncs, que la flama passi per la nostra vila i just quan es celebren els 20 anys d'aquells Special Olympics que es van celebrar aquí, que certament doncs, van ser un punt d'inflexió, com deia abans, i que van posar en valor a totes aquelles persones que treballen per l'esport inclusiu. I, com no, doncs, tenim a la nostra Susana, la Susana Becerra, que en diferents modalitats, badminton, bàsquet, petanca, doncs, fa més de 20 anys que competeix en els Special Olympics i sempre amb uns resultats que donen que parlar.
3: Els Special Olympics es disputen aquest cap de setmana a Tarragona.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Visibilitzar els problemes de salut mental, lluitar contra aquest estigma i la discriminació que pateixen les persones que experimenten aquests trastorns i equiparar la salut mental a la física, perquè no hi ha salut possible sense salut mental. Aquests són els objectius de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d'octubre. La data es va fixar el 1992 i els objectius d'aleshores encara estan molt vigents avui en dia, tal com assegura el psicòleg lloretenc Isaac Lloberes.
4: Els seus objectius són els mateixos encara a dia d'avui que quan es va crear l'any 1992, que és bàsicament visibilitzar els problemes de salut mental a nivell global, no només aquí, també lluitar contra aquest estigma i la discriminació que històricament han patit i, clar, encara pateixen les persones que experimenten o que pateixen aquestes alteracions o aquests trastorns de salut mental, i equiparar la salut mental a la física, perquè s'ha de recordar que no hi ha salut possible sense aquesta primera.
3: Tot i així, reconeix que els últims anys s'ha avançat molt per millorar la consciència social sobre salut mental i el tractament de les persones que la pateixen.
4: Crec que els últims anys hi ha hagut força acceleració, sobretot amb el primer punt, amb la visibilització i la lluita contra l'estigma. També hem de dir que hi ha hagut molta més inversió. El que passa és que teníem com aquest deute històric amb la salut mental, que sempre ha estat la germaneta petita d'aquesta salut a nivell físic, no?
3: Isaac Llobera es posa de relleu que perquè la cura de les malalties o els trastorns mentals sigui possible, és molt important que els professionals puguin comptar amb l'ajuda de pacients que poden donar les eines claus perquè les mesures que es prenen siguin útils. Isaac Lloberes considera també que els últims anys les administracions han fet una bona feina per fomentar la inversió de recursos públics en prevenció, assistència i atenció integral en temes de salut mental. No obstant això, també és important invertir i fomentar l'estat del benestar, perquè els inputs socials són fonamentals per la salut mental.
4: Un dels principals factors de risc poden ser, doncs, per exemple, ara que ho tenim tan present aquesta setmana, l'accés a l'habitatge. Si considerem que les persones estan en risc de desnonament, doncs també augmenta la probabilitat de que puguin patir aquestes alteracions o aquests trastorns. Ja sabeu que jo treballo molt amb el col·lectiu adolescent i juvenil. Amb els joves de Catalunya, amb uns ingressos socioeconòmics més baixos, tenen fins a 3 vegades més probabilitat de patir unes alteracions, una sintomatologia relacionada amb la depressió. Per tant, sí, aquests components socials hem de seguir invertint-ho perquè finalment són els que a vegades contribueixen tant en el benestar o el malestar de les persones i els col·lectius.
3: El psicòleg recorda que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, calcula que una de cada 4 persones experimentarà un trastorn mental al llarg de la seva vida i alguns no seran ni diagnosticats. Això sí, afortunadament, la gran majoria es recuperaran. Per fer-ho possible, però, és important demanar ajuda i suport.
4: Primer, la recerca d'ajuda. Tots podem passar per moments complicats i la majoria de persones que passen, transiten per aquestes alteracions, aquests trastorns, es recuperen. Per tant, la majoria recuperen aquest estat de benestar. Per les persones que també cuiden de persones, que trobin aliats, d'acord? Ja siguin en els professionals, en la família, en la xarxa. No estem sols en la cura d'altres persones. Podem fer-nos corresponsables, però mai responsables únics en la seva cura, perquè si no, això també augmenta la probabilitat, doncs, que hi hagin aquestes dificultats a nivell emocional o mental.
3: Un dels principals factors de risc pot ser, per exemple, la dificultat a l'accés a l'habitatge.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.